0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar i ho sabran el 2027 en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió. Amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12 amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. És el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
1: Va.

0: Dimarts 8 de setembre, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia, pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps. No sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred. És que s'està bé. Temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant fred.
0: No, no fa fred.
1: Sí que en fa. L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè estava fredada l'Anna Alfonso.
2: La jaqueteta i un mocador portava.
0: Sí, però no fa fred. No fa... Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom
1: no
0: comença a suar,
1: aquí.
0: Això està tancat i comencem un caldo de cultiu. Aguanta'l tu fins a les 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya el 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: La frase del 1981, que evidentment també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa, sí, que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Ah, exactament. Estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que ahir va fer el president Salvador Illa. I acabarem amb Albert Om, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I, evidentment, a mesura que passen els dies, home, doncs, lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrequem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc. Bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè en aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: No hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils, ni res. Podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabia que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026 que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant.
0: Ah.
2: Seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està al punt.
0: Oh, això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no, no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que... Sí, soc un home, soc un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea,
0: sí,
2: que era el que estava al guió, pràcticament...
0: Ah, doncs no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Que si li poses una peça de desigual li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Res, on off, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també, te'n recordes que una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons.
0: Sí, me'n recordo, sí, sí.
2: Doncs també l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etcètera.
0: Ens estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: I Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si, per exemple, a la nit no hi vas... Doncs allà a la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta, tot perfecte. Al final, marxarà la llum i no sabem què fer, morirem.
0: És el que et dic. Voldràs col·locar, voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En un minut arribem a un quart de sis. Tres bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatja fins al 1400 en aquest arbre.
5: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3Cat Info.
6: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, iets, tot el que hi hagi d'informació possible al teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners meu és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat, és a dir, dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó per el que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
5: Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
3: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
3: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes, on serra?
7: Sí, 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
8: S'ha activat l'operació Cronos, que com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
7: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
9: Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
7: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix la Garcia. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
5: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços, doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres volteu viure 200 o 190 anys.
0: Ui, quina... Ja
3: em fa l'any
0: arribar
3: a 80. Sí, sí. Ja fora, fora, abans. És que masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per 2. I després, com arribes als 200?
3: No, clar, si estiguéssim sants...
0: I qui paga la jubilació?
3: Tot doblegat.
5: És que no és sostenible. No, no, no.
3: No és sostenible. No volem.
0: Els matiners, comentem les notícies.
1: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. I love you.
0: Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
5: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La Chica de Rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i, de fet, va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla, però, que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: Per favor, feu aquestes trucadetes a la gent que estimeu per dir-li, t'estimo, bon dia, que tinguis un bon matí de dimarts. Aquestes coses s'han de fer. Massa WhatsApp i poca trucada.
1: Totalment d'acord.
0: Que sí?
1: Totalment d'acord.
0: Ah, us he d'explicar una cosa de televisió que al·lucinareu.
1: Vinga.
0: Oients dels matiners, vinga, estigueu alerta. A veure, és una cosa que va passar... Un momentet, és una cosa que va passar la setmana passada a la Mesa, el nou programa de Cristina Pardo, a Antena 3, hi va anar l'expresentadora de televisió Ima del Moral. La presentadora, que entre d'altres va conduir espais com El Rayo, feia 18 anys que estava desapareguda de la tele i l'endemà van comentar l'entrevista I Ahora Son Soles, ja ho diré bé. Qui hi havia a la taula col·laborant? Els sofàs? José Manuel Parada i la periodista Isabel Rábago. I aquí és on comença tot. És a dir, durant un dels moments que comentaven l'entrevista, van tornar a veure alguns fragments del que deia Ima del Moral i Parada va fer un comentari que va molestar molt a Rábago. Va passar això.
2: Dilo que has dicho durante el vídeo.
3: Ya he dicho que yo no le he oído
2: usar la palabra. Dilo o lo digo yo.
4: Que te dé la gana.
3: Depende,
4: yo he dicho que si soy ya me pongo un botox aquí, un poquito.
2: ¿Y por qué tenemos las mujeres que ponernos nada?
4: Que los hombres también nos ponemos botox.
2: No, pero ¿por qué? Si ella está feliz así, porque tú estás
4: diciendo... No, no, no, está feliz,
3: no, no, no, oye.
4: Que ella está feliz en la farmacia.
3: No, no, no, eso que ha dicho José Manuel Parada.
2: Claro, es que tengo razón.
3: Eso que ha dicho José Manuel Parada es terrorífico.
4: ¿Por qué?
2: Un micromachismo como una casa.
3: José Manuel
2: Parada. No, un macro.
3: Terrorífico.
0: I ja tenim la salsa feta, és a dir, Parada, en comptes de recular, segueix dient de l'alçada d'un campanar. A veure que fa baixada i fins al final.
3: No que se tiene que poner...
4: No, no he dicho que se tenga que poner, no.
3: No que se tiene que poner votos.
4: Oye, no manipules lo que yo he dicho, No manipules lo que yo he dicho.
2: Lo has dicho.
4: No, esa es otra manipuladora. No, perdona.
2: Que lo has dicho, que me lo estaba diciendo.
4: Si yo fuera ella, la he visto, esta chica ha sido siempre buenísima, un bellezón.
3: Yo
4: la he visto, ahora, en los primeros planos, todo está arrugado. Si yo fuera ella, que no lo soy, yo me pondría...
2: Que no has dicho eso, has dicho, yo me pondría... Aquí,
4: claro.
2: Ya que sales en la tele, pues en la tele podemos salir como
4: si
2: nos da la
4: gana.
2: Y si fuera
4: tú también y esto es arrugado.
2: Me da igual,
4: una vieja de 60
2: años. No sé cómo...
4: Por favor, Ale, ya está.
3: Y además que nos ven
4: pues
3: tantas...
4: Pues tú ya tienes unas arrugas por aquí,
3: pues
4: que falta
3: también. ¡Pues me toca el peluco!
4: ¡Lo que ha dicho!
0: Espera, espera. Clar, arriba un moment que Parada es veu acorralat i que ha ficat la pota fins al fons i segueix sense aturador, això sí, amb un gir de guió inesperat.
4: No te cuento nunca nada más.
3: Pero no puedes decir...
4: Mira la que me han metido.
3: Que le ves la arruga y...
4: Pedazo de sinvergüenza.
2: ¡Oye! ¡Oye! Te ha llamado sinvergüenza por contar lo que estaba haciendo. ¿Pero qué tengo que aguantar yo esto?
4: Es que se lo digo a ella, petit comité, y bailo larga.
2: Lo escucharon todas las señoras.
4: La señora no oyeron nada.
2: ¿A que sí?
4: Manipuladora.
2: Mira los pomulitos, todo de plástico.
4: Claro, todo plástico.
2: Todo plástico.
4: Pero mío, que lo he pagado con mi dinero.
2: O sea, yo me voy a otro
3: set. Como todo.
2: Que lo robaras.
4: Bueno, a ver, ¿hay alguien aquí de estos presentes que no se haya puesto votos?
3: Se pone todo.
4: A ver,
5: yo no quiero nada.
2: Pues yo no me pongo votos, corazón.
0: I aquest és el nivell de tele que tenim últimament, eh?
1: Déu-n'hi-do, quin país, eh?
0: Mare meva, ens està quedant un 2026 guapo, per emmarcar.
1: Quina lamentable.
0: Bé, obrim la revista del Cor dels Matiners. Alerta perquè Susan Sarandon lamenta que l'hagin exclòs de diversos projectes per haver denunciat el genocidi de Gaza.
1: Ho ha dit ella mateixa, coincidint amb l'estrena a Venècia d'Echo Chamber, que adapta l'últim guió del director Bernardo Bertolucci. Diu que, tot i diversos vetos, s'ha sentit acollida entre tota la gent.
6: I think, yes, there has been a change in terms of...
7: Crec que sí, que hi ha hagut un canvi a l'hora d'entendre la situació, però dins la meva indústria encara hi ha postures molt fermes per part dels sionistes i que no han relaxat els seus sentiments contra mi. Però he trobat la meva família, la meva gent, i estic bé.
0: Susan Sarandon, una amiga amiguíssima de Ricard Ostrell,
1: sí,
0: recordem,
1: veritat,
0: el moment que vam viure plegats, pràcticament una entrevista rotllet, no?
1: Sí, no sé, no sé com va anar això.
7: Un clima...
0: Com podria haver acabat?
1: Qui sap?
0: Ricard, dient que surt de l'hotel de Susan Sarandon i se'n para el cor.
1: Clar.
0: Home. Bé, per cert, tenim detalls de com serà el segon casament de Dulceida i Alba Paul.
1: Sí, les dues influencers es tornen a casar i via stories d'Instagram, la Dulceida, amb uns textos, ha donat alguns detalls. Ens ha dit que es casaran aquest divendres, 11 de setembre.
0: Ah?
1: oficiar a la cerimònia la col·laboradora de televisió Nagore Robles, que és bona amiga de la parella, i portarà els anells la seva neboda. Ja ho va fer la cerimònia del 2016, recordem que ja es van casar el 2016, però aquesta vegada ho farà també de la mà de l'Ària, que és la filla de l'Alba i l'Aida. Elles no han confirmat el lloc, però es rumoreja que serà cap a les 7 de la tarda en una zona íntima de la Costa Brava. Però recordem que Dulceida va insinuar fa uns mesos al que no sortir d'aquí abans de l'estiu que el casament podria ser per Barcelona.
5: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
1: Que la boda, què?
5: Per això dic, molta Barcelona toca.
1: Ah! Perfecte.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta boda, d'aquest enllaç entre la Dulceida i l'Alba. I mentrestant volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell va fer l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sobre la vaga del sector educatiu d'avui, demanava un parèntesi als docents.
9: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
8: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
9: Una advertència, no es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
8: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid, va quedar gravat això.
10: ¿Por qué?
8: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassa es van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
11: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
12: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
11: Oh, si el VAR aquest por qué, no, amb la mateixa entonació. Vuit porqués ens ha regalat avui.
0: És música a les nostres orelles.
8: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
13: Pues es igual, pues yo me pongo a Mina, pongo el cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
0: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè de vegades una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
0: Lara, i a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer el 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Som dones d'empenta d'una edat estupenda.
0: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
15: Bon dia, matiners.
16: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
15: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.
17: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Però no se n'ha sortit i el sindicat majoritari USTEC no veu motius per desconvocar l'aturada. Ho deia a 3CAT la portaveu Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I, evidentment, l'oposició i sucapà.
1: Sí, des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'un 1.600.000 alumnes catalans.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: Europa conté la respiració davant l'auge de l'ultradreta Alemanya.
1: El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz s'ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
7: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra estan guanyant terreny.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
0: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
1: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
9: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
10: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat. I l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència barroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
9: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a trànsfugues de la CDU. El periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País, que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
10: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
0: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar, que comença avui, i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
10: L'editorial de La Vanguardia s'assuma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga, però que demana respecte pel dret a l'educació.
9: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
10: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
9: L'editorial del Periódico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
10: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
9: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
10: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que l'AFD capitalitza el malestar alemany.
9: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
10: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseja Alemanya.
9: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
0: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Bon dia, com va?
0: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
11: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Uf, estem
0: hola,
11: de dimarts,
0: hola,
11: eh?
0: Clar, el dimarts ja el diem al programa, sí. I el dimarts li estrany.
11: Mira, això que et deia. Les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
0: Qui ha de fer també les maletes?
11: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passa un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull el País.
0: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
11: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric entre Canyelles i Vall d'Hebron a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
0: Una notícia per als amants de les patates fregides.
11: Sí, perquè Fruit Ràbic destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
0: Vinga, que res, en 6 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs, alguns apunts culturals, Marta.
12: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles, Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz sí. i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar
0: algun
1: tots els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat?
2: Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo veus, ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així.
0: Escolta.
1: Una mica, home, ahir...
0: Si no dic res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: Fill, fill, quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: si
0: bon dia.
3: Bon dia.
0: Què
3: si
0: tal?
3: Ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa
0: sí?
3: que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, que... m'arribaràs puntual, carinyo?
1: No, però tornaré a guanyar.
0: No, però tornaré a guanyar. Que...
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: eh? Tu també t'agrada, eh, Maria?
1: Sí, sortem, Maria.
0: Gràcies, Maria. Ventilador.
1: Gràcies, Maria.
0: I li va fotre el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
0: Oh. Molt bé, a veure.
1: Aquí ja toco. Mira, ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dic a tu, Marta.
1: Bueno, estaria bé xertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, ho hem fet avui, això.
1: Molt bé, avui.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh.
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100? Més? 1.100. Jo dic, la intuïció que analies...
1: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? Ja. És a dir, això són tots els alumnes que hi havia, no universitaris.

0: Marta, el final has dit?
1: 960.000.
0: 960.000 i Canalies?
2: 1.100.000.
0: Molt bé.
2: I qui guanya la Dana Maria d'avui dimarts 8 de setembre és...
0: Marta Viana! S'estrena en el marcador.
2: El que està fent, t'has posat d'acord segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
3: Ara,
1: mira, guapa.
2: Perquè tingues molt el tongo i vas mirar la pantalleta de l'ordinador.
0: 900.000.
1: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
2: Quina ràbia.
0: Són 989.551. T'has quedat molt a prop. Està molt bé, eh?
3: És que gairebé la clavo, eh?
2: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
1: Mira, estic a cultura.
2: Va.
1: Aneu a Google.
0: A més, és que no hi és el Dalet, eh?
2: No hi és?
1: Ui, com us heu menjat, com us heu menjat.
2: Aquí, que no vas entrar. Aquí al costat hi ha molt pòssit, hi ha molt pòssit.
0: Has fet molt bé, això, Maria.
2: Alguna dada més, Maria?
0: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim, que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
2: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
1: Vale.
2: Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
1: Escolteu, nois, que no he copiat,
0: no saben perdre.
2: Gràcies, exacte. Maria, fins demà.
0: Adéu, fins demà.
2: El programa dels matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer, i així era com s'estrenava.
4: I bona hora a tothom, són les 10 i 9 minuts. Avui comença efectivament la nova temporada del suplement amb un nou equip, una nova realitzadora, servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continuar al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i les Flores Azules, i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana, de l'Helena Miquel.
5: El suplement respira, juga. El suplement riu, tasta. El suplement sorprèn, viu. El suplement, a Catalunya Ràdio. El suplement.
2: El so de la ràdio, alguns dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
2: Això vol dir que, si hi ha el Maiol, Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
6: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia d'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà aquesta entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
2: Ui, que interessant.
6: Molt interessant.
2: Estem molt intoxicats,
6: crec
2: massa,
6: que prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vila Sant Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
2: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el del Francesc Soler i el d'Albert Tom. O sigui,
6: ja hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que avui a l'entrada de la ràdio, que es mirin malament i que...
2: I que guanyi el millor, que guanyi el millor.
6: Per sort, els llibres es poden llegir dos en dos i sempre ve de gust.
2: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
2: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 93207474, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu als matiners i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
8: Home, d'enhorabona.
2: Moltes gràcies.
8: Avi Bassas, l'avi Antoni.
2: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
9: Ets la iaia costurera.
10: Li he de portar els pantalons aquesta setmana.

0: La veritat, amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
1: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
1: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
3: Sexca.
4: ¿Cómo?
1: Francesc.
5: ¡Fabregas, que no me sale!
6: O cada uno me llama como quiere.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
7: Adiós.
8: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
9: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
8: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
0: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
10: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
2: Mira, mira, l'estic avisant. Puja. Lara!
10: I la Lara on és?
2: Pots pujar les escales,
10: Lara.
2: Aquestes.
10: Ah, Lara, carinyo. Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, i hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltirets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquil·leta, sí.
2: Hola.
10: Tot bé, carinyo?
2: Sí, sí.
10: Un massatget
2: sí.
10: Per el divendres.
2: M'he fet cardio, eh?
10: Si és que és cada dia el mateix, eh?
2: És que tinc molta feina.
10: Ah, i jo, què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: 10 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio, evidentment també en emissió conjunta Pericat. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies i companyia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Lara, digue-li bon també bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
0: Tinc la Lara i la Marta aquí. Som avui tots tres, avui tots tres.
1: Benvinguts, molt bé.
0: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
1: Totalment, totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. Assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, hi apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. I atenció, la pròxima matinada, el litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es facin retroalimentant i que descarreguin molta aigua. I després hi ha entrada a la matinada i demà al matí tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya Central, Pirineu... No plourà tot arreu, però sí que ho pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya Central i Pirineu, especialment Pirineu Oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
0: Però baixa molt...
1: Sí.
2: Oh, sí. I quan, quan?
1: No, a veure,
2: home, graus, saps?
1: Mira, mira, a Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ui, això es notarà, eh?
1: I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. O sigui, llocs de l'interior, llocs de l'interior.
0: Mare meva.
1: La tempesta pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
0: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llençolet. Agafa jaqueta, nena.
1: Sí, la nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més del llençolet.
0: És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què vas dir? No m'entenc. Agafa jaqueta, nena. Ah, sí, ja.
0: Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
1: Tot en ordre?
0: Sí, tot en ordre.
1: M'he perdut alguna cosa?
0: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses quan hi ha fred.
2: Aquí sí que ha baixat 10 graus.
1: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades pel que vingui la resta de la setmana.
0: Una abraçada, estimat. Fins demà.
1: Adéu.
0: Fem camí cap a les 6 del matí, 93207474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I ja fas veu de desperta, llum.
3: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Ah, veus?
0: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
3: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
0: Sí.
3: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i, a més, està obert perquè puguin descarregar els camions i, bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
0: Clar, perquè a quina hora t'actives? A quina hora comences a treballar?
3: Mira, aquí els majoristes, més o menys, cap a la una, dues, estem tots en marxa.
0: I aquí deu haver-hi un moviment, que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
3: Sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
0: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
3: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
2: El que deia l'Eloi, ara, eh?
0: Ja és aquella temperatura d'una mica de jaqueteta, no?
3: Sí, la sudadera.
0: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
3: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7 i mitja del matí ja està recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar a muntar les seves parades o es puguin anar a repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
0: Aquesta és una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
3: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixet que acostuma a ser... petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? La nostra pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
0: Nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest, aquest relleu, no?, que és necessari i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
3: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
0: Clar.
3: Per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 del vespre a dormir.
0: Clar.
3: Sí, perquè, sí. A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
0: Ui, això és horrorós, sí. Per això, uf...
3: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més, en el nostre cas, com a majoristes, hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: Clar.
3: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el sopar i... Mare meva,
0: Déu-n'hi-do, sí, sí, llum, sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, t'enviem molta energia des de la ràdio, gràcies per trucar-nos aquest matí en aquest cas, del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefix, ho he dit bé?
3: Exacte, perfecte. Doncs i que la gent mengi peix,
0: ara,
3: que és important,
0: ara.
3: Saludable i necessari.
0: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
3: Vinga, a vosaltres. Adéu.
0: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara García, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
0: Fins demà. I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight. Starlight.

0: Volat fins al 2006 per tornar a destapar Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar.
0: Ahir va acabar.
1: La festa major.
0: En traca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:15 parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també doncs, escalfada.
0: I evidentment també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà sí. Tot plegat ara mateix a partir de les 6. Que tinguis bon dimarts, Ricard.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ara mateix em fas una mica de mania.
4: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
3: Sí.
4: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
3: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebelejar,
4: ah, sí.
3: Que el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
4: Ah, bueno, sí, per això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós, sí.
3: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
4: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt divertit de fer.
3: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, eh? Vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. Sí. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
4: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important... que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant. Que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
3: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu, això del coquet de la direcció, el tens allà.
4: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara, el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió... o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
3: A veure què surt.
4: A veure què surt.
3: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
4: sí.
3: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc exactament. Icònic on és fàcil trobar-te tu, no?
4: Sí, un lloc icònic, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí.
3: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
4: Ah.
3: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
4: Ah.
3: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció... que potser em podries ajudar, perquè la premissa és... ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries. I tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres. Per, hòstia, explicar històries,
4: per explicar històries
3: i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
4: No sé, al final explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Ja, al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I, saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
3: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
4: Transmeto, doncs.
3: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. Sí. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
4: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fer? Vull dir, faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
3: Ningú diria.
4: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és allò on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on... Bueno, tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de la Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
3: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè sí, va sorprendre molt, allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
4: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Dic, sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba... Un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
3: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
4: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
3: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
4: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
3: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
4: Home, de vilanovisme.
3: De vilanovisme.
4: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
3: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts, sí, on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
4: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si hi ha aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
3: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
4: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
3: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
4: Sí?
3: Clar.
4: El nom del programa.
3: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
4: Carrer Major, clar.
3: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
4: Està bé, fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
3: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
4: 7 rambles en tenim? Tantes?
3: 7 rambles, sí.
4: Tu les deus comptat.
3: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
4: Però bueno, nosaltres tenim platja.
3: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
4: Què implica això? Què implica ser rambler? A què em comprometo?
3: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
4: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
3: Bueno, no passa
4: res. Perquè jo veure coses, com que soc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, vull dir... Però ja haig de pensar, sí.
3: Bueno,
4: sí, per què no?
3: Quan hi pensis jo, de tant en tant et diré, ei, Sergi...
4: Què has vist d'interessant?
3: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
4: Vale.
3: Doncs quedes nomenat primer rambler...
4: És un honor.
3: ...del nostre programa.
4: Vale.
3: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
4: Ah, sí?
3: No sé.
4: Sí. Us la deixarà o no?
3: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
4: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, sap... M'agrada molt.
3: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila, també.
4: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix. És un tio molt divertit, molt.
3: Doncs li demanarem, si et sembla.
4: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
3: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
4: A veure si
3: respon.
4: Pica, a veure si pica.
3: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps. Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
4: Molt bé.
3: Vinga, moltes gràcies.
4: Salut, petons, vagi bé.
3: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
5: Hola, Portet, sóc el López.
3: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre,
5: sí.
3: i estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
5: El programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el portet potser ens pot tirar un cable aquí.
3: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
5: Salut, nano! Va, home, anima't, home, anima't!
3: Vinga, una abraçada!
6: Hey! Hola, hola. A veure, ara, ara.
7: A veure, hola, hola.
6: Hola, hola, hola.
7: Hola, hola.
6: Hola.
7: Hola.
6: Hola.
7: Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
6: Rambla 54 és inspiració.
7: Ui, s'ha acoplat algo?
6: S'ha acoplat una mica.
7: Al micro.
8: Com et dius?
9: Em dic Kipa.
8: I què veus?
9: Ara mateix, aigua sola.
8: Per això és tan transparent.
9: No pot ser Ginebra amb cola.
8: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
10: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt, no sé, molt...
8: Engrescat.
10: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
8: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
10: Gràcies.
8: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan. Aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això. Que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte. Enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adéu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López, Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Yeah.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir, perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti, oient, aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom, Collserola. Diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, que és una Rambla. Mm-hmm. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres?
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera d'en Maia, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera d'en Maia no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com ens està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i, a part, toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, no. tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però l'important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és el del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs, l'atenció. A partir d'aquí doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar, si vol, no, Laia?
1: I tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
3: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: Radio Escolto Rambla 54 a Radio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema, però vaig cap allà, Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida, i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles o els insectes.
2: Senyor.
3: I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles, o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un abellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a abellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc abellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. I jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, no

0: Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
1: la manera de funcionar,
0: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
1: No.
0: Bueno,
1: no encara.
0: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
2: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna. Una cosa, que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola, Anna, hola, Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que m'importa m'encanta, és un crac. Sí.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem i jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: de Déu,
2: no?
0: Això és una passada. Gràcies, gràcies, Quimi, portem.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies.
2: O sigui... Sí.
0: No,
1: una... I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca.
1: De la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure. Reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Ja amb... Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si jo era de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Home. No. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha estat meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, a la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran
1: pel mateix preu,
0: una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres. Adéu.

0: Continguts en xarxa.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat. I de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco. Després de veure's involucrada en una gran desgràcia, acaba d'aprenent de bruixa a un taller de formació amb el mag Quifri com a mestre. El que té de particular aquest manga, a banda d'un dibuix molt detallista, bonic, una bona història i unes composicions que són meravelloses, és que la màgia es fa amb una tinta especial mitjançant el dibuix de cercles màgics amb diferents dissenys, en paper o en altres superfícies. L'autora del manga, Kamome Shirahama, va passar pel manga Barcelona fa un parell d'anys i vam poder-la escoltar quan explicava això sobre la inspiració per al seu món i la seva màgia. Sempre m'ha agradat molt llegir mites i rondalles i estudiar-los també m'agrada molt i obtinc inspiració de moltes coses de diferents països. No agafo moltes coses d'una cultura concreta, sinó que barrejo molt coses de diferents llocs. Hi ha coses que són semblants en molts països, però també n'hi ha de diferents i un món de màgia és, evidentment, molt diferent al món real. El que sí que intento és que hi hagi elements que hi puguem identificar del nostre món i que per això els vaig entreteixint de diverses maneres. Algunes d'aquestes referències ens són molt properes. Els que hagiu llegit el manga Kitchen of Witch Hat ja sabreu que una de les begudes que preparen els mestres Quifri i Orujo és, de fet, sangria. Com veieu, barrejo referències de molts països. El manga es va començar a publicar fa 10 anys i al Japó ja n'han sortit 16 volums. Aquí el manga es pot trobar només en espanyol a Milky Way, que ja n'ha publicat 14. I aquesta primavera ha arribat l'adaptació d'aquesta història a anime, a sèrie d'animació. La trobareu a Crunchyroll. La recepció ha estat molt bona tant entre els lectors del manga com entre aquells que l'han descobert a la pantalla. Segurament s'emportarà diversos premis i el més important és que ja té confirmada una segona temporada, que tot fa pensar que s'estrenarà l'any vinent. Si us agraden les històries de màgia, plenes de tot tipus de màgia, us agradaran el manga Atelier of Witch Hat i l'anime Witch Hat Atelier.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.

Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi ha. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell, de la mateixa naturalesa, està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se. Cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercadiles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin...

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents talla la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. També hi ha talls a aquesta hora a la ronda de dalt, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'USTEC al barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona i també amb Lleida. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Tot seguit exposarem aquest clam social a l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, perquè el valori de primera mà. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt bellesà va superar el Còrdoba per 3-2.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: El so dels dies més llargs de l'any.
1: El 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Mar, és dimarts 8 de setembre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista on l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre el naixement del Club de Lectura Feminista de Cardedeu amb la seva dinamitzadora, la Yoko Alias. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes. Com sempre, parlarem de Twitter i ho farem de la mà d'en Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb una nova secció anomenada El Cafè Cultural. Avui des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, que parlarà sobre el Ball de la Filada de Sant Feliu amb la Bàrbara Dorca. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El curs escolar arrenca avui amb una baixada de la matrícula d'I3 en alguns municipis, però amb els centres tensionats per un alumnat que cada vegada és més complex. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Avui comença el curs 2026-2027 i la fita que definitivament tanca l'estiu i les vacances. Segons dades del Departament d'Educació, en total tornaran a classe en les etapes obligatòries 21.000 alumnes d'Osona, 719 del Lluçanès i 1.400 del Moianès. Els números van en sintonia amb els de l'any passat, amb una disminució de l'1% a Osona i un increment del 3% al Lluçanès, però demogràficament es detecten dues realitats: efecte de la baixada de la natalitat dels municipis petits i alguns dels més grans i no tant els mitjans. A Vic, per exemple, començaran a I3 371 alumnes, mentre que a I4 n'hi ha 428 i a I5 408. Això ha portat a reduir un grup a la Sínia, igual que a Manlleu a l'escola Puigagut. En tots dos casos s'ha optat pels centres amb major segregació. Torelló, en canvi, després de dos anys de menys de grups d'I3, el municipi passa de 5 a 6. Se n'ha recuperat una a l'escola Fortià Solà, l'últim centre que n'havia perdut. El que sí que comparteixen molts centres, departament i ajuntament, és el repte de la matrícula viva. A Vic ha frenat una mica el 2026, però durant l'estiu s'ha hagut de gestionar una 60ena de casos i encara aquest dilluns hi ha prevista una comissió exprés. A Torelló, des de que es va tancar les preinscripcions i les matrícules ordinàries, l'Ajuntament ha hagut d'assignar plaça a uns 40 infants i el percentatge d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu a l'NSE tampoc afluixa, entre un 40% i un 60% a totes les etapes a Vic, Manlleu i Torelló. El curs arrenca també marcat per les reivindicacions. USTEC i la CGT i altres entitats mantenen la convocatòria de vaga per aquest dimarts després que les negociacions amb la Generalitat no hagin fructificat. Sí que, en canvi, sembla força clar que molts centres s'han acomiadat de les colònies.
0: I l'Assemblea d'Educació Osona Lluçanès va celebrar dissabte una jornada als Hostalets de Balanyà amb clau reivindicativa, que va incloure xerrades per debatre la situació del sector i activitats de caràcter familiar. Andreu.
1: El curs començarà tal com va acabar amb les reivindicacions del sector educatiu perquè realment es desencallin mesures que millorin el dia a dia a les escoles i instituts. En aquesta línia, l'Assemblea d'Educació d'Osona Lluçanès va portar a terme dissabte a l'Institut Escola Garràs Capdevila dels Hostalets de Balanyà una jornada que va combinar debat, reivindicació, dinar i activitats de tipus cultural. Ho explica un membre de l'Assemblea, Pol Mingo.
2: A ningú li ve de gust començar amb un dia de vaga, però creiem que és imperant començar mostrant molta força als carrers, interpel·lant a les famílies i a tota la comunitat educativa per iniciar un cicle que esperem que sigui el més curt possible perquè se seguin a negociar i que compleixin totes aquelles demandes que tenim ara mateix.
1: Durant la taula rodona del matí es va posar el focus en les mancances estructurals que, segons els ponents, arrossega l'educació pública des de l'època de les retallades. La síntesi podria ser que el departament té molts deures a sobre la taula amb el curs passat, com la gota que va fer vessar el got. Una de les principals reivindicacions és complir el previst de la llei que es destini a educació l'equivalent al 6% del PIB. També incrementar les plantilles, reduir les situacions de precarietat que afecten el conjunt del personal educatiu, no només els docents, enfortir el català i assegurar infraestructures dignes.
2: Ni bé ni prou, perquè aquestes propostes que estan fent ni tan sols cobreixen els mínims necessaris per dur a terme la nostra tasca educativa. Si aquestes propostes fossin realment eficaces, no seguiríem en peu de guerra. L'objectiu d'una escola inclusiva és que hi hagi unes dotacions que afectin per tot igual a totes les escoles, que les dotacions de docents s'implementin i que sortim d'una precarietat en molts sentits, no només...
1: Des de l'Assemblea lamenten que la qüestió de l'increment del sou ha centrat part del debat i rectifiquen que les reivindicacions van més enllà.
0: I Esquerra de Sant Joan denuncia que les obres de la Via Verda de Santigosa no han respectat l'entorn i eren innecessàries. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses ha criticat a través de les xarxes socials la gestió de l'Ajuntament sobre les obres de la nova Via Verda entre Sant Joan de les Abadeses i Olot, que passa pel costat de la carretera de Santigosa. Els republicans creuen que l'actuació d'un cost total de 2,2 milions d'euros era innecessària i no ha estat gens respectuosa amb l'entorn. La regidora Elisenda Guillaume recorda que ja va haver-hi rebombori quan es va construir el tram entre la Vall de Bianya i el pont del Penàs.
4: Perquè precisament es va encarregar el pla d'estrangul, van voler passar pel mig sense previ avís, i hi havia també algun tema de permisos perquè havien tallat alguns arbres i no hi havia el permís de medi ambient corresponent. Vale, llavors aquí jo crec que és quan es comença també a liar una mica la troca.
3: Sobre el tram de Via Verda entre el pont del Penàs i Sant Joan, Guillaume es creu que les bicicletes de carretera no passaran per la Via Verda i les de muntanya en té dubtes pel material del ferm. És un sauló que assegura que en 4 dies estarà malmès i a més hi ha diversos pals de telèfon entremig, però pels republicans la via té més defectes.
4: Hi ha pues, la barana de la carretera per separar del carril bici, la barana de fusta per separar alguns desnivells considerables i després doncs jo crec que hi ha un impacte bastant important. Començant pels gavions que han fet aquí darrere les escoles, que es veu moltíssim, i que no sé si realment era tan necessari, fins a unes quantes escolleres que hi ha al llarg del recorregut. I replicant una mica la fórmula aquesta dels ponts, doncs per solventar o per subsanar alguns trams d'aquests que passen recs o torrents, no?
3: Esquerra també es queixa de la construcció de 200 metres de voreres sense continuïtat i també de trams on s'han produït esllavissaments i han caigut grans blocs de roca en punts propers a habitatges i espais públics, sobretot a l'era de l'Àngel. Alguns veïns també els han fet arribar el seu malestar.
4: Durant aquest transcurs que han durat les obres, que a més ha estat bastant llarg, ha estat més llarg que un dia sense pa, doncs els veïns que vivien de la Santigosa en amunt s'han queixat bastant per falta d'informació. És a dir, en alguns moments, per exemple, quan portaven els ponts o quan els havien de col·locar, feien talls de carretera, talls sencers, és a dir, que no podien passar, o talls intermitents, però realment de molta durada, i que això, pues, evidentment, sense planificació, pues, els veïns estaven bastant molestos.
3: Guillaume es posa d'exemple la ruta del ferro i del carbó, que aprofita una antiga via de tren com a exemple d'integració promoguda pel Consorci de Vies Verdes i la Diputació de Girona.
0: I l'Ajuntament de Cardedeu ha acabat les millores del gimnàs municipal Gimdeu després d'un any de polèmica per la gestió i la falta de manteniment. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i és que aquest passat dimecres 2 de setembre l'Ajuntament de Cardedeu ha informat que juntament amb l'inici de la temporada del gimnàs s'han acabat les obres dins del termini previst, i és que, com bé dius, venim d'un 2026 marcat per la polèmica d'aquest espai. Tot plegat va venir arran d'un deteriorament del centre, juntament amb unes desavinences de l'equip i les usuàries amb la gestió, que van fer que pràcticament s'aturés la seva activitat per falta de monitors, així com per un estat de les màquines que impossibilitava el seu correcte funcionament. Així que després de que la plataforma Salvem el Gimdeu assistís a les sessions plenàries i l'oposició fes seva la denúncia ciutadana, l'Ajuntament va comprometre's a fer les reformes necessàries. No obstant, un cop l'Ajuntament ha publicat a les xarxes socials que la reforma s'havia enllestit dins del termini, un gran nombre d'usuàries s'ha fet ressò a través d'elles manifestant que, tot i haver millorat en alguns aspectes, no s'ha canviat cap màquina i l'espai que s'ha guanyat per aquestes s'ha restat dels espais de les classes dirigides, el qual ja era força escàs segons s'ha pogut recollir de les queixes. Escoltem l'opinió d'alguna d'elles.
6: Sí que trobava que les instal·lacions i serveis doncs necessitaven una actualització, i quan vaig veure que a l'agost es feien aquestes ampliacions i vaig pensar, ostres, que bé, per fi, i clar, hem arribat al setembre i la cosa és que bé, han ampliat la sala de màquines, que em sembla estupendo, però tenim les mateixes màquines. Vull dir, arribarem a lo mateix de sempre. Serem les mateixes persones amb les màquines que hi ha, només que hi ha més espai, però no trobo que sigui una solució al problema.
5: I és que si bé és cert que des de l'Ajuntament posen èmfasi en l'ampliació d'alguns espais, com la de la sala de màquines, també ho és que precisament, com dèiem, això va en detriment d'altres espais, concretament de la sala d'activitats dirigides, on moltes usuàries alerten que ja abans de la reforma quedaven petites i obsoletes.
7: Només queda una sola classe on es faran totes les classes dirigides menys el cycling, i haurà menys places per poder accedir a fer aquestes classes. Per tant, sembla que hi haurà menys possibilitat d'accedir a una classe dirigida i menys oferta, i els que fan el cycling també ho fan a la vista de tota la gent que està a la sala fitness.
5: Així doncs, una de les patates calentes per aquest any, amb la vista posada políticament en les municipals, encara no s'ha solventat i sembla que, lluny d'aconseguir-ho, serà un dels temes que marcarà l'agenda en les properes sessions plenàries.
0: I l'Ajuntament de Caldes de Montbui demanarà a la Generalitat que la sanitat pública financi els tractaments de balneoteràpia per pacients amb càncer de mama. Laia de Déu, una codinenca. Em sembla, Laia, que no et podem sentir.
8: La proposta presentada diumenge durant la clausura de l'exposició Càlida pretén obrir el camí perquè els tractaments termals s'incorporin com una eina de salut pública. La iniciativa es basa en un estudi realitzat amb 74 dones, impulsat pel Consistori, la Diputació de Barcelona i liderat per l'Hospital del Mar Research Institute i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, Fragilitat i Envelliment. Els resultats preliminars mostren millores significatives en el dolor, la fatiga o la qualitat del son, així com també l'estat d'ànim. Ho explica la tècnica de termalisme i coordinadora de Viles Termals de Catalunya, Marta Luque.
9: I el que també ens demostra l'estudi és que la balneoteràpia va molt bé, però quan deixen de fer-la, al cap d'uns mesos, tornen un altre cop a l'estat inicial i, per tant, de forma, diguem-ne, secundària, el que ens diu l'estudi és que caldria una consolidació, una millora contínua d'aquest tractament per poder fer front a que aquests símptomes no tornin. Llavors ens demostra que la balneoteràpia està bé, però que cal fer-la de forma continuada i sostinguda.
8: Arran d'aquestes conclusions, el balneari Termes Victòria ha dissenyat un programa de continuació i l'Ajuntament ha elaborat una proposta econòmica concreta per traslladar al Departament de Salut. Un projecte pilot sota prescripció mèdica. Escoltem l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
10: Però, a més, els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut, el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que, en fons, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat ni per la part de costos ni per els guanys que pot significar per aquestes 100 dones que serien les beneficiàries d'aquest programa pilot.
8: Un cop es publiquin les conclusions de l'estudi a una revista científica, la petició es farà formalment a la Generalitat. D'altra banda, el tancament de l'exposició Càlida va servir també per presentar una versió itinerant d'aquesta mostra, que pròximament s'oferirà a altres municipis.
0: I canviem de qüestió perquè l'acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa, una veïna de Prats de Lluçanès, ha acceptat 26 anys de presó i així evita el judici amb jurat popular. Andreu.
1: L'home, que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023, de Prats de Lluçanès, a Manresa, ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar, haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó, no podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matina del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar la parella del pis familiar. Li va donar diversos cops a la cara i al cap perquè quedés inconscient i no oferir resistència. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort. L'home també volia la mort del fetus o almenys veia el resultat com a molt probable.
0: I Elisenda Carrera serà la candidata d'Aliança Catalana Vic a les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Ho va fer públic ahir al matí en un acte a la Biblioteca Pilar Imbayés.
11: Jo em presento avui davant de vosaltres com una vigatana que s'estima la seva ciutat i que sap que té un repte enorme. I per això aquest repte també es transforma en compromís amb la ciutat i amb tots els vigatans.
1: Amb aquestes paraules, Elisenda Carrera feia oficial la seva candidatura com a cap de llista d'Aliança Catalana a Vic per les eleccions municipals del mes de maig. A l'acte al qual van assistir més d'un centenar de persones, també hi van estar presents la presidenta de la formació a Osona, Marina Quintana, i el secretari d'Organització, Oriol Ges, que el podem sentir.
12: He vingut a recordar al govern que l'Ajuntament no és seu, que l'Ajuntament és de tots els vicatans. En definitiva, companys, l'any 2021 érem 7 persones i ens volien fora del carrer, ens volien muts i a la gàbia. Avui som molts més i ja no ens poden ignorar. Aquesta sala n'és un exemple. I avui en Rafel ens presentarà una persona molt potent que n'estic segur que farà que les properes eleccions municipals del mes de maig de l'any 2027 puguem tenyir Vic de blau.
1: El nom no és cap sorpresa, tot i que Carrera ha passat els últims mesos defugint públicament de la qüestió. El seu nom sonava per a la formació des de l'hivern. Al maig va esclatar la crisi a Mar a Vic, quan va anunciar que havien perdut la confiança en ella. Carrera va continuar al plenari com a regidora no escrita. En la seva presentació, Carrera va exposar els tres eixos en què basaria la seva candidatura.
13: I en aquests anys en aquest govern m'han ensenyat una cosa que per mi és fonamental i que qualsevol polític hauria de ser una de les seves principals els seus principals valors. I és que una ciutat no pot, una ciutat pot canviar molt urbanísticament, però el que realment li dona vida són les persones que hi viuen i són les persones que hi aporten. I aquestes persones són les que l'Ajuntament té realment l'obligació de cuidar.
1: Abans de la seva presentació, entitats antifeixistes i d'esquerres van dur a terme una protesta davant la de la biblioteca on es podia llegir el lema en una gran pancarta per una terra de tothom. Durant l'acte hi va haver un fort desplegament policial. Per altra banda, la presidenta de la formació, Sílvia Orriols, no va poder assistir a l'acte després de patir un accident domèstic.
0: I el grup musical i humorístic Arribar i ploure consolida el Vallès com un dels seus indrets més freqüentats i esdevé el pregoner de la Festa Major de Llinars 2026, Enric Rubió.
5: Així és, Ona, i és que aquest inimitable duet, format pel ballenc Ricard Ferrer, actor polifacètic i l'osonenc Àlex Pujols, músic i excomponent de Xarango, tornen a reafirmar el Vallès com un dels seus llocs de parada obligada. I és que no hi han fet només una actuació en aquesta ocasió, sinó que també n'han esdevingut els pregoners, encarregats de donar per inaugurada la Festa Major 2026 de Llinars del Vallès. Escoltem a Ricard Ferrer, que valora el fet de tornar a visitar un cop més enguany la comarca, tot i tenir-la lluny de casa.
14: Doncs que no sé, deveu alguna cosa amb la gent d'aquí que connectem i ens ho passem molt bé, també nosaltres amb la gent del Vallès, o sigui que estarem encantats de tornar sempre que ens hi vulgueu.
5: Es senten molt honrats de poder ser pregoners d'una vila que els ha acollit amb una plaça plena amb més d'un miler de persones i admeten que... han acollit amb molt
14: orgull, però estem molt contents perquè la gent sembla que ho ha rebut molt bé. Hem tocat les tecles bàsiques de com si fóssim llinassencs o llinassenques i sembla que han quedat contents, ha sigut curt i mono i nosaltres estem molt satisfets i també és una part com popular de poder col·laborar i de sentir-nos part de la Festa Major, o sigui que supercontents.
5: Per aquest 2027 expliquen que de moment no tindran cap més actuació, però sí el territori del nostre programa i és que tornaran a ser pregoners d'un municipi del Moianès.
14: Del 27 de moment no. Ara la setmana que ve anem a fer un altre pagó amb un poble que es diu Calders, que tampoc és gaire lluny, però queda una mica més amunt, i de moment que jo sàpiga ara així de memòria, no, però bueno, deixo dit aquí que si ens vol algun altre poble de la comarca vindrem encantats.
5: Així doncs, les festes de Llinars han començat amb un poble entregat amb un pregó i més tard l'actuació completa d'Arribar i ploure, que aquest 2026 s'allargarà fins passada la diada, cloent el proper diumenge 13 amb el reconeixement dels esportistes d'enguany.
0: L'Ajuntament de Ripoll canviarà tota la flota de vehicles municipals per millorar el manteniment del municipi, Isaac.
3: A finals d'agost, el grup municipal de Som i Ripoll va denunciar que el municipi estava molt brut, amb papereres plenes fins a dalt i que no recollien rates mortes o herbes que creixien descontroladament a la vorera. La denúncia dels independents no ha passat per ara a l'equip de govern d'Aliança Catalana, que vol abordar una renovació de tota la flota de vehicles de l'Ajuntament, que s'anirà duent a terme en les pròximes setmanes. La decisió es va prendre perquè l'any passat el cost total de les reparacions d'aquests vehicles va pujar fins als 11.000 euros. Això suposava no tenir-los operatius i que estiguessin intermitentment al mecànic. De moment, fa uns dies es va adquirir una màquina multiús destinada a la brigada d'obres municipals, que és molt polivalent per realitzar diverses tasques com carregar i manipular palets, fer obres amb un martell perforador, desbrossar camins o incorporar-hi una pala per netejar la neu. Al pressupost del 2026 es van incloure partides per contractar fins a 7 rèntings per tal de canviar 3 furgonetes, 2 de la brigada d'obres i una de la neteja, 3 camions, dels quals una amb cistella, una amb grua i el bolquet, i aquesta màquina articulada. L'alcaldessa Sílvia Orriols explicava els motius del canvi.
15: Així aconseguim un triple objectiu, dotar de més recursos i seguretat al nostre personal, millorar en termes de sostenibilitat i d'imatge i alhora evitar aturades innecessàries del servei.
3: Els rèntings tenen una durada de 4 anys i el seu cost, provinent del pressupost municipal, és d'uns 100.000 euros per anualitat.
0: I 53 anys després, les monges benedictines del santuari de Puiggraciós posen punt i final a la seva presència al santuari, coincidint amb la tradicional vetlla de la Mare de Déu, Laia de Déu.
8: una decisió que es va anunciar el passat mes de juny, quan la comunitat va comunicar al Bisbat de Terrassa la impossibilitat de continuar assumint aquesta responsabilitat davant la manca de relleu generacional. Les monges benedictines van arribar al santuari el setembre de l'any 1973 i des d'aleshores un total de 19 monges han viscut i han contribuït a mantenir Puiggraciós com un espai de referència espiritual, cultural i d'acollida pels municipis de l'entorn. Amb motiu del comiat, l'Associació d'Amics de Puiggraciós ha reeditat una edició especial de l'article Més de 50 anys amb les monges benedictines a Puiggraciós, escrit per Víctor Rodríguez i publicat originalment l'any 2023. Una publicació que s'ha ampliat per l'ocasió, ho explica el mateix Víctor Rodríguez, vocal de l'Associació d'Amics de Puiggraciós.
16: El que té també com a singularitat és que hi ha un escrit de comiat de les benedictines, escrit per la germana Griselda Cos. Per tant, estem parlant d'un petit llibret, no arriba a les 40 pàgines, doncs que resumeix una mica tota la història de les monges al santuari i és un dels homenatges doncs, que els hi fem avui la comissió organitzadora del comiat.
8: Tot i la marxa de les monges, el santuari continuarà obert, habitat i amb activitat religiosa i cultural, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, els quals ja han manifestat el seu compromís per preservar-ne l'activitat i el paper que té el territori.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I ara sí, és moment de saludar un any més, una temporada més al Territori 17, el nostre home del temps, Pepa Costa, bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Estem en uns dies realment extraordinaris. Déu-n'hi-do, quina calor. No, jo és que ja no tinc paraules per descriure el que està passant aquest estiu. Ha sigut realment el més calorós és d'aquella dades, no hi ha cap mena de dubtes. I sobretot aquests primers dies de setembre, amb unes temperatures realment molt desfasades, realment unes temperatures que no s'havien vist mai per aquestes dates, amb una calor molt, molt important, amb valors de plena canícula, de plena onada de calor, i és que és això, ja no sé gairebé ni què dir amb aquesta calorada que estem tenint gairebé tot aquest estiu, no hi ha hagut molts pocs dies de treva, molts pocs dies de temps normal, entre comentes, del que tocaria, sempre temperatures més altes, amb molt de sol, molt poques tempestes també. En definitiva, un estiu que no és el que toca. No és el que toca i no sé pas com acabarà la cosa, eh? Però bueno, anem pel dia d'avui, anem pel temps present. Aquesta nit, temperatures altes novament, no ha baixat molt el termòmetre, però hi ha esperances, ens està a punt de cremar un front atlàntic i serà responsable de la baixada de temperatures. Però de moment, com deia, aquesta nit encara ha sigut de mal dormir fins a algunes zones, mínimes al voltant de 20 graus a moltes poblacions de les nostres comarques, i avui tornarà a fer calor. Déu-n'hi-do com pujar les temperatures, a més un vent de sud que serà rescalfat i màximes de més de 30 graus a moltíssimes zones. De cara a la tarda, per això, hi ha una novetat. Poden créixer nuvolades i ja podem tenir algunes tempestes. De moment, poca cosa i poden afectar sobretot Ripollès i Osona. Però de moment, poca cosa. I de moment, segueix la calor. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. I nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació dels nostres transports. Començarem per la línia R3. Andreu, bon dia. Què tal? Com estàs?
1: Bé, Ona, aquí estem. Un dia més.
0: Com explicàvem avui a les notícies, comença nou curs escolar i, per tant, sabíem que començava amb un seguit de vagues. No sé si en aquest cas ens ha afectat, Andreu.
1: Bé, ara mateix podríem dir que no. Pel que fa, en primer lloc, amb l'R3, hem de destacar que no hi ha cap incidència. És probable que a final de setmana en tinguem, perquè demà, com ha comentat en Pep, ha de ploure, i ja sabem que quan plou sobre mullat, mai més ho
0: he dit. Exacte.
1: I ja sabem què li passa a la R3 amb aquestes infraestructures tan desfasades. Pel que fa al trànsit, aquí a Osona, a la C-17, no hem de destacar que hi hagi cap manifestació que estigui provocant talls, però el que sí que mencionarem, informació de servei, és que la calçada està restringida a l'alçada de malla en sentit en els dos sentits per obres, per manteniment de la calçada. Per tant, la gent que circuli per malla, doncs, es trobarà que haurà de minorar la velocitat per anar-se en un carril a causa d'aquests treballs operaris.
0: Doncs estarem al cas d'aquests treballs operaris, i si de moment no hi ha cap afectació a les carreteres, doncs considerem que la situació dels transports avui segueix amb normalitat. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta.
1: Fins ahir una estona, Ona.
0: Fins ara.

0: Nosaltres 3 minuts i tornem per al moment de l'entrevista. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
2: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
2: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
2: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
2: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
2: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
3: Si t'agraden les antiguitats, vine el 13 de setembre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 13 de setembre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem!
1: El nou FM, 92.8.
4: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Bona nit, sóc l'advocat dels detinguts. M'han dit que han entrat dues persones aquesta tarda.
6: Un momento, por favor. Estamos tomando declaración.
7: Què fem amb l'assemblea?
8: Jo ho tinc clar. Continuar. Ara que la gent ha perdut la por, ho hem d'aprofitar.
9: O potser és precisament per això que ja no cal. Per què seguir funcionant com un moviment clandestí si ja tenim partits, sindicats, agrupacions?
1: El nou FM, en coproducció amb la xarxa i Ràdio 4, presenten La unitat que va fer trontollar el franquisme. Assemblea de Catalunya 1971-1978.
10: Presentació aquest dimecres 9 de setembre a les 7 de la tarda a la Sala Verdaguer Callís del 9-9 i en directe al 9FM. Buscant la llum,
1: buscant la... El 9FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui a l'entrevista parlarem de feminisme i també de llibres, i és que Cardedeu engega setembre amb una novetat que ja ha despertat la curiositat de les lletraferides de la vila, no, Enric Rubió?
12: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant del nou Club de Lectura Feminista de Cardedeu, una iniciativa de la Biblioteca Marc de Vilalba i la Regidoria d'Igualtat, que a partir del 22 de setembre, cada quart dimecres de... dimarts, disculpeu, de mes, tractarà un llibre diferent. I l'encarregada de tot plegat, de dinamitzar i de dur a terme el club, és Yoko Elias, així que avui parlarem amb ella i li demanarem per tots els detalls de la novetat. Yoko, molt bon dia, com estàs?
0: Em sembla, Enric, que haurem d'esperar un moment un altre cop la trucada de la Yoko abans de poder contactar amb ella. Enric, explica'ns una miqueta què consistirà breument, una pinzellada de Club Lectura de Feminista de Cardedeu.
12: Doncs sí, mira, ara mateix doncs s'ha agafat amb molta expectativa. La veritat és que a Cardedeu no són pocs els clubs de lectura, els clubs de lectura que hi ha. I en aquest cas, doncs, ara, tot just fa una setmana, vam saber que és la notícia del nou Club de Lectura Feminista de Cardedeu. Ara mateix tenim 4 dates. Són els 4 dimarts d'ara fins a final d'any, que hi ha el 4 dimarts de cada mes, i la veritat és que tenim noms molt, molt, molt interessants. La veritat, no sabem encara les xifres de gent que s'apunta, però sí que el nostre entorn és molt molta la gent, com deia, la que li ha creat molta expectativa. A més, la Yoko Elias és una persona molt coneguda per estar vinculada a molts actes feministes, sempre culturals, aquí a la vila. Per tant, és un èxit i garanties assegurades.
0: Doncs em sembla que ja podem parlar amb la Yoko. Endavant. Em sembla que aquesta connexió fallarà. No sé si... A veure si podem parlar amb ella. Crec que potser tenim problemes de parlar amb la Yoko. Enric, em sembla que...
12: Abans comento els llibres que tenim...
0: Endavant, sí, tant i tant. Abans de poder...
12: Damunt de la taula, començarem, doncs, com dèiem, el club expliquen des de l'Ajuntament que neix amb la voluntat de ser un espai de trobada interna generacional, no, per compartir mirades i experiències al voltant de la literatura escrita per dones. De fet, on l'objectiu és enriquir la lectura, expliquen des del consistori a través del diàleg, no, descobrir noves autores i perspectives i generar, en definitiva, un espai per escoltar i ser escoltades. Com hem dit, és una iniciativa que va de la mà de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Carreu, també en col·laboració amb la Biblioteca Mar de Vilalba, i ara mateix tenim damunt de la taula, doncs, a part d'aquestes quatre dates, aquests quatre llibres, no? En el primer cas tenim...
0: Enric, em sembla que ja podem parlar amb la Yoko, no sé si ara serà possible... Hola, Yoko.
12: Hola, Yoko, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Perfecte, endavant.
12: Què tal, com estàs? Benvinguda al Territori 17.
7: Encantada de que em truqueu.
12: Escolta, ara estàvem explicant aquesta novetat, aquesta notícia que hem tingut des d'aquí als Carreus i Carreuenques d'aquest club de lectura feminista. I primer de tot, Yoko, deixa'm preguntar-te per qui no coneixi, explica'ns una mica qui ets tu i la teva trajectòria, no? Per les persones que no t'ubiquen pugui fer-ho.
7: Bé, bueno, jo sóc sobretot mare, sóc de la Comissió Coeduca de l'Escola Germans Escolilla, des d'on hem impulsat moltes iniciatives i moltes xerrades, i aleshores a mi em va contactar la Regidoria d'Igualtat perquè volia impulsar aquest club de lectura i bueno, jo encantada. Sóc una lectora insaciable de assajos i de novel·les feministes i també històriques i molt contenta que hagin confiat en mi, molt il·lusionada i també una mica així, un síndrome de la impostora, però bueno, amb molta il·lusió.
12: Et va com en ella el dir, no, una miqueta? Explica'ns, pel que sàpigues que t'hagin comentat, no, des de la regidoria, com ha nascut tot plegat, no? Com va sorgir aquesta idea?
7: Jo crec que des de la regidoria era una cosa que teníem pendent des de feia molt de temps i com que no acabava d'arrencar. Aleshores, aquest any, bueno, el juny passat o el maig, doncs ja es van voler posar les piles en aquest tema, que era com un tema pendent per ells, i bueno, ja em van contactar amb mi i jo encantada de poder participar. Mm. Ens vam coordinar amb la tècnica d'igualtat, amb la Carme de la biblioteca, i entre les tres doncs, vam elaborar una llista de llibres i... Bueno, hem decidit les 10 primeres novel·les que farem aquest curs i bueno, esperem que us agradi moltíssim i que pugueu participar.
0: Yoko, Cardedeu, com sempre ens diu l'Enric, que és una anomalia cultural, que sempre feu moltes coses i que sempre són molt ben rebudes. Quina resposta heu rebut de les vilatanes en aquest cas? No sé si t'has sentit ben acollida.
7: Doncs sí, el que a mi m'arriba és que hi ha hagut molt bona rebuda. De la gent que jo conec al voltant hi ha molt d'interès, hi ha molta gent que em diu que vol venir. Recordo a tothom que no cal inscripció prèvia, podeu venir de forma espontània. Sí que seria interessant que us hagueu llegit el llibre del mes que toca. Aquest primer mes de setembre seran les gratituds a Delfín Lubigan. I tinc entès que està esgotat de les biblioteques, així que... haureu de buscar alternatives per poder-lo llegir. És un llibre molt curtet, perquè el 6 de setembre, amb tota la tornada a l'escola, hem volgut agafar un llibre més curtet que la resta, té unes 150 pàgines. Però sobretot que no cal inscripció ni cal cap formalitat. Podeu venir a l'últim moment i jo estaré encantada de rebre-us i que parlem tots plegades del llibre aquest.
12: Jo t'haig de dir que no és problema que redeu que s'hagi esgotat de les biblioteques, perquè amb la mà de llibreries i bons llibreters que tenim, estic segur que ja el deuen tenir a punt. Escolta, t'haig de dir que ja he buscat jo a títol personal i rebuscat tot el que heu publicat sobre el club per poder assistir, però vull que ens ho expliquis per les nostres oients. Com es durà a terme aquest club de lectura feminista i com s'organitzarà, no, en definitiva?
7: Val, a veure, el club de lectura es farà el quart dimarts de cada mes. Hi ha algunes excepcions perquè, per exemple, a desembre em sembla que no és la quarta setmana per tema de festes de Nadal, però serà en principi el quart dimarts de cada mes. Es fa a la biblioteca, en el soterrani, que hi ha les sales d'actes, i és el dimarts a les 6:30. Com he comentat, doncs no cal inscripció prèvia, i bé, el que farem bàsicament doncs serà posar en comú una mica doncs la impressió que ens ha donat aquell llibre i intentarem tractar els temes al voltant de, bueno, els temes del que tracta el llibre, no? Com he dit, doncs hem fet una selecció de llibres bastant transversal, intentant abarcar moltes temàtiques diferents, des de en relacions de parella, dones a l'edat adulta, relacions de maltracte, prostitució, lesbianisme, maternitat i dones també en el context islàmic, no? O en altres situacions culturals.
0: I jo que ara mateix veiem dates fins al desembre, no sé si serà un club de tardor o si l'allargareu arreu de l'any.
7: Sí, durarà fins al juny. El que passa és que em sembla que ara mateix només està publicat el primer trimestre, fins al desembre, però durarà tot el curs.
12: I, clar, veient un club així, en un moment on cal tanta pedagogia, en tants àmbits, jo vull preguntar, a qui està destinat el club? Està destinat a alguna edat concreta? Perquè a vegades clubs així, potser no pensem que puguin ser per gent més jove, i precisament pot anar molt bé en aquests rangs, aquestes franges d'edat, no?
7: Sí, jo diria que per qui no està dirigit explícitament és per nens i nenes, però adolescents i adults, per qui vulgui homes i dones, i de qualsevol edat. De fet, una mica la intenció d'aquest club, a més de parlar de temes de feminisme, sobretot el que jo no vull és anar allà a fer un monòleg. El que m'interessaria molt és que s'obrís un debat. Jo sóc molt partidària d'obrir debat. El feminisme és un tema que està molt de moda i com que és un tema molt de moda, és un tema també on jo crec que hi ha molta desinformació o sobreinformació, no? I crec que hi ha molta gent que diu sí, feminisme sí, però crec que també és molt important analitzar-ho i deixar, no? Que a vegades, com que som consumidors de xarxes, anem llegint i anem com acceptant qualsevol missatge que ens va arribant. I a mi el que m'agradaria és que poguéssim parlar entre totes, debatre una mica els temes, fer-los una mica nostres, una mica amb esperit crític i una mica aprofundir. No simplement com dir que sí i acceptar qualsevol idea que ens vingui, sinó una mica desengranar-ho tot i emportar-nos un aprenentatge més propi d'aquestes sessions. Bueno, aquesta és la meva aspiració, després ja veurem què tal evoluciona.
0: Abans, l'Enric, quan no volíem parlar amb tu, Yoko, ens anava a avançar els títols que podíem veure al llarg d'aquest club. No sé si ens pots fer 5 cèntims d'aquests títols que podran llegir.
7: D'acord. Mira, el mes de setembre, el dimarts 22 de setembre, llegirem Les gratituds de Delfín de Vida, que és una autora que tinc la sensació que ara mateix està molt nova. I a l'octubre tenim a Jagabel, d'Irene Nemirovsky, espero haver-ho dit bé. El novembre, una mica coincidint amb el 25 de novembre, l'entrada de violència masclista, comentarem el consentiment de Vanessa Springora. I el desembre tancarem l'any amb Dones valentes de la Xifres. I a partir de gener tenim altres novel·les i us convido que us mantingueu connectats i connectades per saber-ho més.
12: Jo estarem molt amatents, però jo ara vull preguntar-te més la teva part literària personal. Tens algun llibre preferit, alguna petita joia que quan vas saber que es faria al club i et van encomanar tu aquest encàrrec, diguessis al moment, aquest hi ha de ser sí o sí?
7: Doncs sí, esclar. Jo tinc com una joia el llibre de La revolta de les putes d'Amelia Tiganos, que és una supervivent de prostitució. És un llibre que a mi em va marcar moltíssim un llibre molt fàcil de llegir que combina la novel·la autobiogràfica amb una mica d'assaig sobre les diferents corrents legislatives sobre la prostitució, i aquest llibre en concret el tractarem al febrer. A mi és un llibre que em va canviar la vida, sincerament, i és un llibre que jo he lluitat perquè estigui en el club de lectura de tant.
12: I com ho, ara mateix, tu has comentat una part important, dius que la gent per venir no s'ha d'apuntar en aquest cas, sinó que pot venir directament. Tenim aforament? Sabem fins a... O quin és el grup ideal que tu creus que podria haver a nivell de nombre de persones?
7: Jo crec que al voltant de 15-20 persones hauria de ser més o menys el màxim, perquè si no crec que serà molt farragós i molt lent de poder crear un diàleg fluid. Però jo convido a tots i totes que vingueu, si us interessa. Podeu venir a les sessions que vulgueu. Si només no podeu venir, no passa res. Podeu venir a la següent o al llibre que més us interessi. Però si entre unes 15 o 20, jo crec que estaria al límit, perquè si no, aleshores ja el grup seria molt, molt gran. Però bueno, ja anirem veient una mica què tal evoluciona. És un club de lectura nou, aleshores, encara que ara mateix tenim la sensació que tindrà molt bona acollida, faltarà veure la resposta i si hi ha disponibilitat de la gent i no sé.
12: Hi ha molts factors. I tant. Doncs, Yoko, ens quedem amb això. Realment tenim moltes ganes de veure com prospera, perquè és molt esperonada aquesta iniciativa. Recordem que és el quart dimarts de cada mes. I expliques que això sí, hem de venir amb el llibre llegit, eh?
7: A veure, hauríeu de venir amb el llibre llegit. Però si no us heu llegit el llibre, i us fa il·lusió de venir,
12: veniu igualment.
7: I de totes parlarem de la cap i jo crec que serà enriquidor igualment.
12: Yoko, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb això. Ens veiem ben aviat. Ja dic que nosaltres, com a mínim, estarem per allà. Així que, res, sort i encerts i amb molta il·lusió aquest nou club feminista de lectura... Club de lectura feminista, disculpa, a Cardedeu.
0: D'acord, moltes gràcies. Falta un minut per 3:15 al Territori 17.

0: avui...
1: És que avui és un dia molt especial, eh?
0: Sí?
1: Per diversos factors.
0: A veure.
2: N'hi ha molts, eh?
1: Comencem. Primer, en Jordi ens destaca això, diu... Hi ha algú més feliç avui que una tieta catalana felicitant verges trobades en els grups de WhatsApp familiars? Potser els pares i mares enviant mainada a l'escola. Felicitats, Ona.
0: Gràcies.
2: Felicitats, Ona.
0: Gràcies.
1: Quina mare de Déu i més ben trobada, eh?
2: On et van trobar?
0: A mi em van trobar sota una cova, què vols que et digui?
1: O a la panxa del bou.
0: Exacte.
1: És que avui, bueno, podríem fer una llista, no?, de mare de Déus
0: sí,
1: trobades.
0: Sí.
1: I aquí la redacció encara més, també.
0: Avui és un dia especial, eh? Realment no sé si avui és un dia molt... Els sants no se sol portar... Allò que diguéssim, una coca, no? Un pastisset.
1: Per Sant Joan sí, per Sant Guillem sí, però per les veges trobades no.
0: Llavors, perquè... potser s'hauria d'instaurar una tradició.
2: En tantes que sou a la redacció, podríeu portar-ne una.
0: Crec que farem un grup de WhatsApp de les Mare de Déu trobades
1: per l'any que ve, no?
0: Per l'any que ve.
2: No, però encara estan a temps, avui.
1: Mira, avui també és un dia especial per moltes altres coses, perquè com llegíem abans, és primer dia d'escola, però també és primer dia de moltes altres coses. Per exemple...
2: De què, Guillem, espera't?
1: Ens diuen això avui. Primera frase de la princesa Leonor avui a la universitat. Diu, puta i durroam. Vídeos avui de xarxes a les primeres passes de la princesa Leonor arribant a la universitat pública, per tant...
0: Molt normaleta, eh?
1: Molt normaleta, camisa blanca...
0: Camisa blanca, el seu polset, eh?
1: Molts fotògrafs fent fotografies i molta gent companya de classe de la princesa Leonor fent-li fotos, també.
0: Vull preguntar, què estudiarà?
1: No ho sé, no ho he mirat. Crec que és el que menys importa en els usuaris de les nostres xarxes socials. De fet, mira, la Núria ens puntualitza això. Diu, coses que necessito saber de la Leonor en el seu primer dia. Diu, haul del seu material escolar. Si s'ha connectat a l'Edurroam, si en els treballs en grup invitarà els seus amics a unes patates a la Zarzuela i si suspèn exàmens. I un altre usuari li respon i diu, jo tinc intriga per saber què s'emporta d'esmorzar.
0: És ben bé que això...
1: T'imagines, traient un entrepà del bolso, un paper de plata...
2: De caviar.
1: Que l'oli li hagi rajat una mica per allà dintre el... Jo és que m'ho imagino.
0: Sí.
1: Va, un bon esmorzar per això, Ona, sempre hauria de partir de què? D'un bon entrepà, no?
0: Sí, sempre. D'un bon entrepà.
2: O d'un bon plat amb forquilla.
1: Però aquí entra el següent dilema, que ens escriu la Júlia. Diu, de vegades dubto del meu embotit preferit i sempre estic entre el pernil i el llom ibèric o el bull. Però és que l'entrepà de fuet, ni punt de comparació.
0: Val, anava a dir...
1: Per què complicar-nos tant la vida, no?
0: Fuet, llonganissa...
2: Llonganissa i...
0: I
2: pernil.
1: I poca cosa més. De fet, li responen això i diuen la canya de llom ibèric, l'única que pot mirar de tu a tu, el millor dels pernils. Diu, el fuet, atenció, el fuet és el pollastre last dels embotits. Sent això una cosa molt positiva.
0: Val,
2: positivament.
1: Per tant, és aquell, com aquell embotit de garantia, aquell àpat que sempre pots fer i sempre quedaràs content.
0: Que bo, un entrepà de... I de truita de patata.
2: Bueno, això també, clar, és una tenida.
1: I de pollastre last, un entrepà de pollastre last, atenció també.
2: I de pinxos.
1: I de pinxos.
0: I de calamars.
1: Bueno, clar, sí, ja, és igual.
2: I d'Oreos, no, també.
1: Va, un parell per acabar. Primer, l'Àlex, que potser s'ha despertat aquest matí, però fa moltes hores que dorm, ens diu, com pot ser que faci la migdiada, que se suposa que és com anar al centre Pokémon i em llevi amb un peu a l'altre barri?
0: 100%. A vegades les migdiades són una miqueta...
2: Si són molt llargues...
1: Traïdores, eh? Vigileu, eh?
2: No us... T'aixeques desubicat.
1: I no us lleveu a les 9 del vespre, perquè llavors no dormireu...
0: No,
1: fins a les 4 del matí. Tria, 1 o 2?
0: 2.
1: O 2, perfecte. Doncs va, acabarem amb una solució de l'Aleix, que ens diu avui, la pau que em dóna cuinar és indescriptible. Per tant...
0: I la pau que et cuinin...
1: Aquesta també.
0: Ah.
2: Aquesta és més,
1: I la pau de no haver de rentar plats després de cuinar o després de menjar, aquesta
0: ja és èpica.
1: Ja és el sumum, perquè recordo els 4 plats que tinc per rentar a casa.
0: Ja et fa mandreta, eh?
1: I em ve una depressió.
0: Guillem, ens veiem demà.
1: Que vagi molt
0: que
1: bé.
0: Que vagi molt bé.
1: I que acabis de passar un bon sant.
0: Gràcies. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10, moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural. Benvingudes al primer Cafè Cultural del Territori 17, una secció dedicada íntegrament a la cultura dels nostres territoris, on parlarem de teatre, de dansa, de llibres, música, tradicions i molt més. I en aquesta primera secció descobrirem què és el Ball de la Filada, una dansa tradicional de Sant Feliu de Codines. I ho farem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que conversarà amb Bàrbara d'Orca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui en aquest primer Cafè Cultural del Territori 17 doncs descobrirem què és el Ball de la Filada, aquesta dansa tradicional típica de Sant Feliu de Codines. I bé, aquesta dansa doncs va tenir al juny doncs una mica de perill,

0: perquè ja ho descobrireu, però mai millor dit, penjava d'un fil. Però abans de tot saludem a Bàrbara Dorca i a l'Ender. Bon dia, Bàrbara, i bon dia, Ender. Com esteu?
1: Bé, acabant l'estiu i a punt de festa major.
0: A veure, primer de tot us he de preguntar, perquè estem aquí per parlar del Ball de la Filada, una cosa que només es fa a Sant Feliu de Codines. Què és el Ball de la Filada?
1: Doncs mira, intento explicar el més breu possible. És el ball tradicional que es balla aquí des de fa centenars d'anys, que celebra la feina de les dones en el moment de fer el fil del bestiar que tenien a les masies, del pèl, no del bestiar, del bestiar que tenien a les masies, que servia per ajudar l'economia familiar de l'època. Aleshores, com que tota aquesta feina s'acabava per aquesta època, es va crear aquest ball per celebrar-ho sortint de missa, diguéssim.
0: I clar, jo ara, pels que no ho sapigueu, jo vaig parlar fa uns mesos amb tu, Bàrbara, perquè la situació del ball penjava d'un fil, mai millor dit. Estàveu en el límit entre si es podia fer per festa major o no. En quin moment, ara, a 2 setmanes vista de la festa major, ja ens has fet un petit spoiler, però quina ha sigut l'evolució d'aquest ball de la Filada?
1: Doncs, com cada any hem estat una miqueta com boges buscant sobretot homes que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prous homes i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes. I hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys que ballaran per primera vegada. Serà un ball molt diferent de com l'heu vist fins ara.
0: Que de fet tenim un d'ells aquí, que és l'Ender. Què? Com és això que t'has apuntat al ball de la Filada?
2: Doncs és molt divertit i ara estem, o sigui, molts nens estem començant a aprendre bé del tot la importància de l'esbart i hi ha alguns que volen fer un altre ball.
0: I clar, ara, doncs, finalment sí que hi haurà Ball de la Filada per la festa major, ja ho podem dir.
1: Sí, sí, sí, sí, ja està. Ara sí,
0: ara sí.
1: Aquest any sí, l'any passat no el vam poder fer, però aquest any sí, aquest any amb això, tirant d'aquests 4 infants que s'han volgut apuntar i més gent que no vull deixar-los fora, que no formen part de l'esbar habitualment. Espero que es quedin, que continuem ballant amb nosaltres. Des d'aquí, si m'esteu escoltant, veniu cada dimarts, tothom és benvingut, assajem els dimarts i sí, hem aconseguit tirar-ho endavant. Bueno, ja t'ho diré després del diumenge, també.
0: Clar, ara em deies que és un ball de 6 parelles, home i dona. Mm-hmm. Com ha sigut aquest canvi? Perquè també m'has comentat, no?, que al final dones han hagut d'agafar el paper de l'home perquè no hi havia homes que s'apuntessin.
1: Això, a l'esbart ja hi estem acostumats, a tots els esbarts de Catalunya, excepte 3 o 4 que tenen molts balladors, tots tenim aquest problema, que hi ha moltes més dones que ballen que homes. De fet, hi ha molts esbarts que són 2 o 3 homes. Nosaltres en tenim un, i el director, 2. Aleshores, en molts balls els adaptem perquè perquè el rol de gènere no estigui tan definit, també. Però en aquest, no, és així. El vestuari és així, la coreografia és així. És un ball de parelles
0: tradicional, no?
1: Sí, no m'agrada dir-ho així, però sí, de les parelles d'això, home o dona. Bueno, ara ja no.
0: No, ara ja no, però jo em pregunto, com ha sigut que s'introduïssin aquests 4 infants de 9 anys per vosaltres? I per l'Ender també. Com ha sigut?
2: Doncs jo de vegades, o sigui, era tard i la meva mare anava a l'esbart. Llavors li deia, jo algun dia vull venir. I llavors més endavant vaig venir i van dir que feien la Filada i llavors jo em vaig voler apuntar.
0: I com ha sigut ensenyar-los als nens? Perquè entenc que ell, com a fill teu, sí que és veritat que potser el ball ja l'havia vist.
1: La veritat és que no, eh? En el seu cas, no. Sí que l'havia vist, però igual que la resta, hem hagut de començar bastant des de zero. Però bé, hem posat un segon dia d'assaig només per ells, O sigui, nosaltres assagem sempre els dimarts, en aquest cas portem, el juliol vam estar assajant també els dijous a la tarda amb ells, per reforçar moviments, una miqueta més de tècnica perquè el ball es vegi el màxim de polit possible i que ho fem tots el màxim de bé que ho podem fer. És un esbart, som amateurs, no... ningú ens jutjarà i si algú
0: no
1: jutgi que vingui i que ho facin ells, eh? Vull dir, cap problema, com més serem, millor. Però bé, la veritat és que bé, és diferent, els assajos amb infants són diferents.
0: Segur que us heu passat molt bé, també us ho dic, eh? Vull dir, no? La diversió aquesta de tenir els nens que sempre sí. ajuden i et donen com una mica...
1: És una altra visió, és molt divertit, la veritat, és molt divertit. I... també és veritat que s'han quedat, normalment quasi tots es queden després, fem l'assaig normal, i com que la majoria són fills nostres, s'han quedat per allà jugant i han pogut veure la resta de coses que fem, i els hem liat el 14 de novembre ballant un ball al festival.
0: Molt bé, vaya bombazo!
1: Exclusiva
0: clar,
1: per tu.
0: Exclusiva per mi. Clar, jo ara... parlant d'això, i també recordant una mica la conversa que vam tenir l'última vegada, això fa que hi hagi o tingueu present hi aquest relleu generacional, encara que siguin infants, que potser no tan joves, però introduir com l'esbart al ball de la filada perquè la resta de gent del poble pugui veure que tothom hi és benvingut?
1: I tant. De fet, per experiència personal, crec que és la via, perquè... fer que entrin o que els més joves tinguin interès per entrar en un moment en què molts doncs, estudien fora del poble, ja fan altres activitats des de fa anys o així, i se'ls escurcen molt les agendes. És molt complicat. Però si aconsegueixes que els més petits ja s'impliquin, potser hi ha un moment en què desconnecten, però és la manera que a la llarga, quan acaben els estudis i comencen a estabilitzar-se, puguin tornar a formar part de l'esbart amb una base i amb una estima, també.
0: I ja per anar acabant, ara és una pregunta pels dos. Queda molt poc pel ball de la filada. Com esteu? Hi ha nervis?
2: Molt.
0: Estàs nerviós, Ender?
2: Sí.
0: Però com ho portes? Com ho portes?
2: Doncs bé, perquè com... tots aquests dies que hem anat assajant, he notat que tots ho estem fent molt bé i que ens sortirà perfecte quan l'haguem de fer.
0: Clar que sí, així m'agrada. Aquesta és l'actitud. Molt bé. Bàrbara?
1: Doncs amb la mateixa seguretat que l'Ender. La veritat és que si veiéssiu els assajos és al·lucinant. Lo ràpid que ho han pillat, que deia, que hem hagut de reforçar algunes coses i així, perquè clar, no hi havia base de tècnica ni de res, però jo en tinc moltes ganes. Jo tinc els nervis aquells bons, els de...
0: la il·lusió.
1: Que bé que sortirà.
0: I, per últim, quin dia es podrà veure el ball de la filada?
1: El tercer diumenge de setembre, el diumenge de Festa Major, a les 12, aquí a Can Buixó.
0: Doncs amb això ens quedem. Gaudiu molt del ball de la filada. Si podeu, veniu a gaudir-lo també i veniu a gaudir de la Festa Major de Sant Feliu. Moltíssimes gràcies, Bàrbara, Ender, per acompanyar-nos en aquesta primera secció cultural.
1: Moltes gràcies a tu.
3: Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que acabeu de passar un bon dia.
4: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
5: El 9FM.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.
1: Welcome to Bafalungos World.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida mentre que encara no hi consta cap detingut.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tret de sortida del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 20% dels centres públics. I també en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut, de fet, per explicar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses famílies, per discutir quin ha de ser el futur de l'educació a Catalunya.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: Aquest curs el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles amb especial atenció a la intel·ligència artificial i les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.190 milions d'euros, gairebé un 5% més que aquest any. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamars i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es preveuen acumulacions de més de 90 litres en 3 hores en diversos punts del Pirineu, de la Catalunya Central, el litoral i també el prelitoral. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola. Molt bones.
0: Ja estem a setembre i ja hem acabat l'estiu. Com anaven les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet. Fixa't el que t'he dit.
0: Mira.
2: Si fa un mes que estic treballant, ja.
1: Sí.
0: I ja, jo també. Però no, l'agost es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'ha de dir tot, lo bo i lo dolent.
1: Molt bé.
0: Doncs avui, que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió postvacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt orgullós de la mètria.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap perquè ho he fet molt ràpid.
1: jo també ho estava pensant.
0: Les aniré dient.
1: Ostres, quines he posat?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret?
0: Sí?
1: Perquè aquestes sèries, doncs jo què sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianitat. Dos,
1: vale,
2: que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale, també.
2: I tres, que passi a alguna escola.
0: Ai, jo és que m'he basat en que m'agraden i punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a la rutina si el que estàs veient és rutina.
1: I jo també m'he basat en això. Sèries en llocs de feina, no? Per com que sigui una mica més fàcil de tornar-hi. No sé si això passi. O sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no?, per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Qui començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser l'altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno, jo
0: Friends va bé per tot. Jo... Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Us ho estava plantejant.
0: No, home, el braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè és...
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te meu vano?
0: No, ojalà, no, que va, és per moure un ratolí, tio.
1: Vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: El braç dret, bueno, baixa, eh?
1: I a més...
0: Baixa, què vol dir?
2: Baixa,
0: eh? Baixa la braç.
1: I a més, res més de tornar de vacances, és que ja te la saps.
0: Sí.
2: No, ella no torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, doncs, bueno, clar.
0: Vinga, va, següent, Sergi.
2: La que tu vulguis.
0: Pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please.
4: I think that was your fastest yet.
5: Second fastest.
6: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
5: I will miss you both.
6: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
7: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
8: She's barely taken an ounce. And she seems lethargic.
9: I'll take her to get checked out. Her blood flow is reduced. Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
10: I would like to join your case.
9: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
11: It's been almost 2.5 hours.
8: Now what?
11: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs miraré aquesta sèrie.
0: Aquest any, perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte, pels humans normals i corrents, l'any era al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga. De Good Doctor és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades. No totes són bones. De fet, crec que n'hi pot haver 3 llargues que podrien no ser bones, però és una sèrie que molt, està bé veure.
1: Molt de drama, eh?, amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Bueno, sí, es podria dir que sí.
2: Que, jo, si, que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure-li una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas que es resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig traient punt a tot, vale?
2: Si però voleu, està bé. No sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo juraria que es pot veure a Disney Plus perquè és una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... Ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres, potser ja n'hi ha un any més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres, perquè potser ho d'anar saltant.
0: Ja.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. També l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afonar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos SL.
1: Venga.
12: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
13: Habitación 102.
14: 204.
13: Acaba de fallecer.
12: ¿Pero sabes qué? Algún día...
14: van a morir.
12: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
14: No me jodas.
13: ¿De qué murió?
12: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
15: Tu marido se merece satén.
16: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
17: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
12: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
18: Ya llegan la cara.
19: ¿Daniela?
11: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
0: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere...
12: Difunto. El difunto. Cuida la terminología.
3: Tiene que estar a punto de llegar los afligidos.
7: Ah, va a tocar un grupo.
5: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
0: YouTube, es un short de YouTube.
4: YouTube no tengo. Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar, i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues, sí, aquí n'hem parlat bastant i jo me n'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí? Sí. Pues potser no sé. Doncs,
1: mira-la, perquè la tens a Netflix.
0: Sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que he triat és Gilmore Girls.
15: Okay, now practical question. How are we going to eat four Thanksgiving dinners?
19: How? Rory, what are we if not world champion eaters?
15: It's too much food.
19: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
15: Or final hour.
19: No. Get inspired, and tomorrow, I guarantee you, we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Kwaning this.
15: Okay, four dinners.
19: Yeah, we'll skip the rolls.
15: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
19: Unnecessary.
0: És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que al setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encara la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
2: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Míriam era el que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor. Moltes.
2: Molta fulla al terra, molt marró als arbres.
0: Moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Està bé. Sí. Molts Halloweens no celebren aquella sèrie?
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat... A veure que no trobo els tràilers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estaven a Mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser, podria
0: ser. Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'he descarregat.
0: Doncs aquesta jo estic d'acord amb tu, que és l'abogado de Lincoln.
20: One thing I know. Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
21: But what if you don't?
20: Then you better fake it till you make it.
22: The Lincoln lawyer, that what they call you?
20: Some do, yes.
22: Why?
20: They work out of my car.
22: But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
20: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
22: Allegedly.
23: You checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
24: You took off in the dead night.
25: Do you think Dad's okay?
22: I worry about him too, honey.
20: Want our family back.
25: Can't we just take it one step at a time?
22: Yeah.
26: Someone's been following you.
27: You're at risk, counselor. And then knock. Somebody thinks you know something. So what is it? Let him knock some more.
28: Where are you going?
20: I think better on the road.
29: Let's say you need a little protection.
28: There's something really weird going on here.
20: I'm missing something.
30: Don't ask questions you don't want answers to.
31: You need this just as much as I do. This is your one shot.
0: Estic totalment d'acord, eh?
2: Bueno, és que és entretinguda, a més.
0: Però és bonica, també.
2: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor...
0: Hi ha amor,
2: hi ha feina, hi ha tensió... Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'abogado del Lincoln. És que és entretinguda, no hi ha més. Crec que és la millor manera de definir-la, és una sèrie entretinguda. Netflix.
0: Sí.
2: Però molt bé, crec que ja són 4 les temporades que té, a més no està acabada, perquè encara va quedar molt obert tot plegat, i crec que són 4, com deia, de temporades, però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance. The work will be remembered as one of the greatest moments of this planet.
3: Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
6: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macrit.
3: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
8: What the hell?
3: But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
9: Okay, so we're not in trouble?
6: I don't think so. Milchick said we're famous.
9: All of us equally, or one of us is like the star? Now if you feel that you can't go on. So what the hell did you guys see up there?
10: It's not our world up there. And your life is filled with
0: much confusion. Tu diràs.
1: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y, en una
0: sí,
1: època de la vida de vegades estàs cremat.
0: Sí, sí.
1: I dius aquesta afirmació, que dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap què hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa a aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoil, us he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè...
0: Vale.
1: Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
0: sí,
1: us podeu sentir una mica identificats amb això.
0: Vale. No, no, està bé.
1: Capítols molt llargs, això sí, Si teniu poc temps, però és una hora cada capítol,
0: Mal.
1: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
0: Això és una pel·li.
2: Que, bueno, jo vaig fer...
1: Sí, però està molt... I a mi m'agraden aquestes...
2: Jo vaig fer aquella queixa pública.
0: Sí.
2: Mira.
0: Sí.
1: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
2: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
1: Ah.
2: Però... capítols de 50 minutets... N'hi ha que no són tan llargs, però...
1: És que,
2: 50
1: no sé per què
2: minutets...
1: els recordo que eren una hora clavats. No, era eufòria els que eren una hora clavats tots.
2: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè, si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
1: És veritat,
2: jo crec que Severance,
1: 45-50.
2: No? I fins i tot n'hi ha que duren menys que de 40 minuts.
1: Sí, algun de la... sí, és veritat, algun de l'última temporada sí.
0: Molt bé.
2: Però l'últim... sortint del seu modus operandi.
1: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
2: Però, aquella està molt bé de capítol. Sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
0: Molt bé.
2: Estic d'acord amb jo l'havia pensat, però és massa curta en aquest sentit en temps de... en capítols que hi ha.
1: Sí, perquè què són? 8...
2: Això a l'octubre... 10
1: a la primera i 10 a la segona?
2: Sí, 10, o 9-10, me sembla que són.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és superllarga, són 10 temporades i és Blacklist.
11: When all this began, I was such a different person. It's quite a story. Just say goodbye. When you love someone, you have no control.

0: That's why we got the insurance.
1: It's sad that you must go. Just say goodbye.
2: After 200 blacklisters, nothing you do surprises me anymore.
3: Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
4: Just say goodbye.
5: The Blacklist, the final season, February 26th on NBC.
6: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona, i a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
7: Vale.
8: Gangsters, gangsters, pistoles, sí. Barrets...
7: I... Quina seria una mica la sinopsi de la sèrie?
6: És aquell assassí... és un assassí en, bueno, en sèrie, el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters i
7: assassins.
6: Perquè
7: entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia.
6: No? No.
7: Ah, no?
6: Ell té una llista amb gàngsters que són casos oberts per la policia, que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajuda a resoldre aquests casos.
7: En pla detectir Conan una mica així o què?
6: Però només... amb ella... O sigui, la condició és que ella ha de portar els casos.
7: Ah.
6: I que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
7: Em sona una mica Dexter? Sóc l'únic o no?
6: No sé, no he vist Dexter. No.
7: Persona vinculada a la policia, que no s'encarregue perquè... dels assassins en sèrie...
8: No, me sonaria més al mentalista, per exemple, que a Dexter. Sí. Per
6: no
8: exemple.
6: No sé, no he vist cap de...
7: Ara, el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu...
8: Sí.
6: Bueno, però pensa que l'ajuda perquè ja li va bé.
7: Bueno, clar, perquè si no el pillen amb ell, no?
8: És a dir, el fet de que hi hagi un extern ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Castle,
7: sí,
8: que són figures externes a la policia que col·laboren amb elles pels motius que siguin. Siguis un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
6: Sí, sí.
8: Dexter treballa a la policia perquè és la seva feina.
7: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
8: A l'inici de la sèrie.
7: Ara treballa d'Uber.
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Carai. Sergi, tu també...
8: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
6: Uns 10 minuts.
8: 10 minuts, per tant, un parell, no?
7: Podem fer un parell de
8: sí, fer. Sí. Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
6: Ah, vale.
9: Macho, ¿eres tú?
10: Pues sí, soy yo.
9: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel.
11: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
12: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
13: ¡Oh! Sé que el Club de Fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
14: O empaten.
13: Cierto.
14: ¡Que hay empates!
15: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
13: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
16: Gales.
13: ¿Es otro país?
16: Sí, no.
13: ¿Cuántos países hay en este país?
16: Cuatro.
17: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
18: ¡Este coche tiene un volante invisible!
8: Està sent... Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu, jo no miro el Nacho perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec a una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt Ted Lasso i li agrada molt Ted Lasso i l'ha vist sola, Ted Lasso, ah, sí? Arran que havíem de veure la quarta temporada junts.
7: I a més,
8: de la manera... I és una sèrie que el futbol... Evidentment, ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè... El nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida, però jo també li deia a ella, és divertida, però crec que es va convertint en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta. Per està tant, molt bé, la recomano molt.
7: Com a aquí dues persones, no te diré antifutbolístiques, però molt allunyades d'aquest univers...
8: Pots arribar a dir antifutbolístiques fins i tot.
7: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
8: I no passa res.
7: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi, la Judit, per exemple?
8: Absolutament.
7: Sí?
8: I tant. És que, però jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
7: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
8: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
6: Mm-hmm. Molt bé. Ivan?
7: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé. Va, comencem per Frasier.

0: Fénix.
1: A veure, això...
2: Jo, a veure, Judit...
1: Perdó, veure, perdó, perdó.
2: Fem una sèrie per la seva sintonia.
1: No, no seré jo qui ho faci.
2: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta, còmoda per mirar un capítol cada dia, divertida, un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure, que, de fet, és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta.
1: Déu-n'hi-do.
2: Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'ho dic. Sèrie molt passable, molt divertida, per veure un capítolet cada dia, allò, sopant, no? Com tu deies... Pues eso.
1: Sí, sí, perfecte. No, no, me sembla bé, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins ara, que és The Fall.

0: been brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Munro.
1: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
2: Love you.
3: Love you, Daddy.
1: No one here has the experience she has.
4: Welcome to Belfast.
5: Killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
0: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
6: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
0: She has a high level of chorionic gonorrhea.
7: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme, crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmonta aquest feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trenques mai, i crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu aquest paper.
8: Jamie Dornan.
7: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
9: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
7: The Fall.
9: The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
7: Molt bé. En castellà l'han traduït com La Caza. Sergi.
8: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, i ja que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
7: Molt bé.

0: Well, this is different.
1: Some days it don't come easy. Whoa! And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights I'll
0: call in and tell me your problems.
2: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
3: Sexòloga.
2: Ella, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, ha mamat sexualitat i bon fer en aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'he posada... perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Col·legio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
4: Eufòria, per exemple, no?
2: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
4: Sí, no feia... Feia broma no hi ha... perquè no recomanaré aquesta
2: sèrie. Per exemple, Elite no la recomanaré per hora el setembre.
4: Correcte.
2: Per exemple, no. Però crec que Col·legio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
4: Jo sento parlar tan bé de Col·legio Abbott que algun dia...
2: És... salvant molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
4: A una escola, es veia venir,
3: Mm-hmm. Molt bé, Ivan, sense tràiler, perquè no ens dona temps.
4: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
2: En absolut.
4: No, eh? I The White Lotus és una sèrie... per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
2: On tu, oient que n'estàs escoltant, mai podràs...
4: Correcte, per tant, potser serveix...
2: Igual que nosaltres tres.
4: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
2: Com molaria ser-hi?
4: La Polinèsia,
2: com molaria estar allí?
4: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Per tant, potser millor me quedo a Lleida, no?
2: Ja estàs bé posant-te el despertador quarts de set.
4: Exacte.
3: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any, el sindicat majoritari, la USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any a la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:45 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats. Sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de classe hi ha una huelga, pues no s'entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia d'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de 3, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials, una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Good Beat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: És altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
6: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mardeu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
25: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
25: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
8: Dembélé, el actual ganador.
26: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, los habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
25: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení al tenis català després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions. És un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
25: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de petits vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i, probablement, de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el picar entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustex.
5: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
6: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
4: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
7: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
4: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
7: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
4: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
7: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
4: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
7: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
4: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
4: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Vint Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sidral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
7: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
10: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
7: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
11: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
7: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
6: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
7: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.200.
4: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
7: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
4: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
12: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
13: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
12: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
4: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
14: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
15: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
14: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
4: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
16: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
17: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
18: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
16: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
4: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
20: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
19: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
6: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
19: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
2: Notícies en xarxa.
4: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
22: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
21: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat en el vigent.
4: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
24: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
23: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
4: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
1: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen.

0: Guaulla i de ràdio, Carla Serrano.
1: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
2: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
1: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
0: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de 2 menors.
3: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades 20 de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
3: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
0: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
0: És moment per a la cultura. A Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
3: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
6: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
7: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho, al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
6: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental de...

0: el mes.
1: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
2: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
3: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
2: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
3: Lo primer yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
2: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esports Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
4: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
2: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca. 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
1: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local. Ja

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, al que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Més temes. El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 8 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1903, la química Marth Bock naixia a Berlín. Tant el seu pare com la seva mare eren científics il·lustres, considerats els neuròlegs més importants de l'època. Especialment destacable era el cas de la seva mare, que va ser una autèntica pionera, una lluitadora i una de les poques dones en ser admeses per poder estudiar medicina a principis del segle passat. Marth Bock va estudiar química i medicina, es va doctorar en química orgànica i va treballar en el metabolisme dels carbohidrats sota la direcció del químic alemany pioner Karl Neuberg. També va realitzar estudis d'endocrinologia i tècniques farmacològiques experimentals, arribant a ser considerada molt aviat com una de les millors farmacòlogues d'Alemanya. Tot i no ser jueva, amb l'ascens del partit nazi, va decidir abandonar Alemanya l'any 35 i es va traslladar a Londres. Els 30 anys següents, de la seva carrera els va passar a Cambridge, Londres i Edimburg. Les seves investigacions van contribuir a obrir expectatives pel tractament d'alteracions cerebrals amb substàncies químiques, en especial la seva demostració de la presència d'adrenalina a la sang, que va obrir les portes a la investigació dels nous fàrmacs, especialment d'antidepressius. I un dia com avui de 1992, Tom Waits publicava Bone Machine, un disc clarament marcat per la percussió, que es va fer amb tota mena d'instruments i que va guanyar el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa l'any següent. La majoria dels temes estan signats per Waits i Kathleen Brennan, la seva dona.

0: I seguim amb la festa major i avui parlem dels pavordes, de quan els podrem veure i, sobretot, d'on? Una pregunta que no havíem fet fins ara, ja que, com altres activitats de la Vila Vella, la representació del Ball dels Pavordes es veu totalment afectat per la situació a la plaça Major. Tenim ja el telèfon en Miquel Alvarado, una de les persones darrere de l'organització del Ball. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. El que no canvia és que, com cada any, hi haurà dues representacions, eh?
1: Correcte. Una diumenge a la tarda i la segona serà dilluns al vespre, com sempre.
0: Mm-hmm. I nosaltres ja ho sabem, hem llegit el programa demà, però per la gent que doncs ara aterri d'un altre planeta, on es ballarà el Ball de Pavordes?
1: Doncs sí, segurament qui més qui menys haurà sentit alguna opció diferent, i això és perquè durant doncs, tot l'estiu hem estat discutint-ho, diferents reunions, intentant buscar el millor lloc, tot i que sabem que l'únic lloc doncs, que ens agrada és la plaça Major, però no pot ser, i per tant, finalment serà el passeig Comte Guifré.
0: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns que ha sigut fàcil o no, és a dir, quins altres espais s'havien mm-hmm. pensat?
1: Sí, mira, nosaltres havíem estat fent fins i tot una mica de recerca i el que havíem trobat és que, evidentment, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. De fet, aquest és l'any que fa 92 des de la restauració del ball i tret de l'any de pandèmia, doncs, que no es va ballar, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. Però, a més, no, de festa major, en un parell d'ocasions havíem trobat que s'havia ballat al claustre del monestir. Mm. I, per tant, doncs, per intentar intentar que no es creés un precedent més gran, no? Mm. Doncs la nostra primera proposta havia estat des de la direcció a ballar al claustre, no? Però per diferents motius doncs vam estar-ho parlant amb l'equip de govern, havíem parlat del pati de la biblioteca, havíem parlat del Palmas allà fora al jardí, fins i tot s'havia parlat de l'absis, no? Ara que per desgràcia no hi tenim l'arbre, doncs havíem parlat de posar allà una tarima i molts més espais, plaça de Barcelona, molts llocs, i finalment doncs això, per diferents motius s'anaven descartant alguns llocs, d'altres no acabaven de venir-se tot el que requereix. I finalment doncs el lloc que ens semblava més adient era el passeig.
0: Si ho haguéssiu fet al pati de la biblioteca, no sé si encara és on s'assaja, quan jo vaig ballar, s'assajava allà, hauria estat també com fer-ho com a casa, d'alguna forma, hauria estat curiós, no?
1: Sí, jugar a casa, sí. Sí, l'únic problema és aquest, que allà, doncs, si recordes, hi ha com alguna zona que hi ha un canvi de nivell, a més, a nivell d'accessibilitat, doncs, és un lloc que potser no compleix tots els requisits. Mm. Sí, però en definitiva, sí, és veritat, hauria estat com jugar més a casa.
0: Mm. Recordo de quan jo ballava les referències totals a la plaça, és a dir, hi ha moments en què doncs, una de les parelles ha de fer un gir i totes la segueixen, no? I a vegades es diu, no, ara és ben bé aquest punt de la plaça, no? Mira la columna o mira ben bé quan comences aquesta... No? I clar, això, aquestes referències aquest any no les podreu tenir, no les heu pogut
1: Correcte.
0: Tenir.
1: Sí que és veritat que nosaltres sempre els diem els balladors, perquè jo quan ballava passava el mateix, que sempre intentàvem buscar sempre una referència clara. Però és veritat que la plaça mai és exactament igual, no? Moltes vegades fins i tot buscàvem doncs, la verge de l'edifici de Can Blanchard, la marcàvem com la meitat de la plaça, no? en aquell sentit. I sempre els dèiem, no us en refieu, no? Sempre els dèiem, vaja, no us en refieu perquè depèn d'on posin les cadires, depèn d'on posin a la copla, no? Doncs pot ser que les referències canviïn, no? Llavors sempre intentem que no hi hagi una referència sempre igual, no? Que puguin tenir l'habilitat aquesta, doncs, d'improvisar o d'aquell mateix dia mentre es fa el passant al principi, estudiar una mica les dimensions d'aquella plaça i que puguin, doncs, segons o minuts abans de començar el primer ball, discutir una mica on estan en aquell dia les referències. Llavors, jo crec que això hi és, hem intentat sempre que hi sigui, i jo crec que això també ens donarà una mica de confiança. Per aquest any sí que la plaça serà molt diferent, no? Però crec que ens en sortirem, estic convençut.
0: Clar, el programa diu el passeig, exactament a on del passeig?
1: Sí, el passeig a la banda més propera a l'absis, diguéssim, allà on comença la part de sorra. O sigui, si no vaig errat, el divendres hi ha l'entrevoltes i posaran l'escenari en aquell mateix lloc, diguéssim. Mm. Llavors aprofitarem, no sé si finalment es farà després de l'entrevolta, és una mica més petit l'escenari, perquè ho pugui aprofitar la cobla, i nosaltres començaríem allà on comença el tram de sorra.
0: Mm. Heu pres mides? És a dir, a nivell de mides és més o menys igual?
1: Sí, et diria que a nivell d'ample, diguéssim, és just. És just la mida amb la que nosaltres treballem quan assagem al pati, i són les mides que més o menys tenim preses de la plaça Major. I a nivell de llarg, sí, aquí tenim flexibilitat per agafar tot el tram que necessitem. Per tant, sí, no hi ha problema.
0: Clar, el que serà curiós és això, a la plaça el ball... És horitzontal, però també vertical. Hi ha doncs, tots els balcons de veïns de la plaça, el balcó de l'Ajuntament amb les autoritats, i aquest any realment no, serà dues dimensions, no tindrà aquesta verticalitat, perquè amb els arbres tampoc els veïns no veuran res, els veïns que hi hagin per allà. A nivell de gent, no sé, si aquest any hi haurà encara... Doncs, més dificultats per veure-ho bé, com creieu que anirà?
1: Sí, bé, serà una mica una prova que esperem que sigui doncs, l'única vegada, esperem que no s'hagi de tornar a repetir. I poder és la part on tenim una mica més de dubtes, no? D'incerteses. La idea és que, sent el passeig, podem tenir prou espai com per tenir les fileres de cadires habituals que tenim a la plaça, i darrere d'aquelles cadires encara hi cabrà gent, no? Però sí que és veritat doncs, que hi ha més com obstacles entre amics. Hi ha els bancs, hi ha els arbres, les faroles... Llavors, clar, no sabem exactament com anirà. Esperem que no, esperem que hi hagi espai de sobres i que hi hagi prou visibilitat perquè tothom ho pugui veure, tant de bo. I, com deia, esperem que sigui doncs, un fet puntual, anecdòtic, i que l'any vinent puguem tornar a la plaça, que és on realment nosaltres doncs, volem ballar.
0: També hi ha una altra cosa, abans de sortir, doncs, hi ha aquells moments a dintre de l'Ajuntament, on es fan els últims retocs, on s'ha d'anar al lavabo, si s'hi ha d'anar. I, clar, tot això tampoc no hi serà. Què fareu? Us canviareu igualment a l'Ajuntament i llavors anireu per darrere?
1: La idea és molt similar als altres anys, en aquest sentit. Els pabordes es canviaran a l'Ajuntament. Començarem el passant i recollirem els pabordeses de casa seva. Aquest any, dilluns, no sortirà cap pabordesa del balcó d'en Ramon Vila. I un cop arribats a passeig, no passarem per l'Ajuntament abans, és a dir, un cop recollim l'última pabordesa, anirem directes al passeig i començarà el ball. Val? De fet, sí que és veritat, no? Doncs que s'aprofita per hidratar-se, per fer una mica de cocinar al lavabo si és necessari, però l'excusa, diguéssim, o la necessitat d'entrar a l'Ajuntament és normalment doncs, col·locar la caputxa a les noies, a les pabordeses, abans de sortir a plaça. Aquest any doncs, sortiran de casa amb la caputxa posada, hi ha doncs, la Rosa Llòria, la Rosalia i la Montse aniran passant abans, durant el passant per casa de les noies, i les aniran a ajudar a col·locar la caputxa, i així quan sortim de casa ja ho tindrem tot i estarem preparats per ballar.
0: De totes maneres, el primer que fa un pavor de la Festa Major és l'ofici solemne, i aquest any, pel que hem vist a la programació, no es farà el típic pas davant de l'altar amb la tenora.
1: Correcte. Sí, aquí, en aquestes converses que comentava abans que havíem estat tinguent durant l'estiu amb l'equip de govern, doncs ells ens van demanar, no?, participar de forma conjunta amb ells en la protesta, i evidentment doncs, nosaltres ens hi hem sumat de forma unitària. Ells han promogut una acció que era, com deies, que aquest any els pabordes no participin durant l'ofertori a missa ni dedicaran els habituals passos de ball a la figura del Santíssim Misteri.
0: El diumenge hi haurà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i el dilluns la consellera de Cultura, la Sònia Hernández. També no és habitual tampoc que hi hagin dos consellers, que hi haurà un parell. Amb tot plegat, com ho heu afrontat? És a dir, sempre hi ha nervis quan has de ballar a Vall dels Pabordes, però... quan saps que hi ha la seguretat, coneixes la plaça, saps com es posa la gent, saps d'on surts tu, no sé, són elements que potser t'ajuden a estar més tranquil, no? Aquest any com els balladors com estan?
1: Doncs no t'enganyaré, evidentment els balladors estan més inquiets que normalment, doncs tenen molt neguit i fan moltes preguntes, no? I molts dubtes. També és veritat que divendres passat, que vam fer el darrer assaig, un cop acabat vam anar a passeig i vam estar una mica allò de forma informal prenent mides, veient, i a mi em va donar la sensació, doncs, que tothom es quedava una mica més tranquil, no? Perquè doncs deies, no, ballarem al passeig, hosti, però és molt estret, ja hi cabrem, ja la sorra poder aixecarà molta pols, no? I un cop vam ser allà, vam fer quatre passes, ens ho vam mirar i ho vam estudiar una mica, doncs a mi em va donar la sensació que tothom quedava una mica més tranquil. Mm. Evidentment, aquell dia hi haurà nervis, és molt possible que doncs, hi hagi més nervis dels que són habituals, però també doncs, poder doncs, demanar màxim respecte, no?, per la gent que habitualment hi en té, no? Mm. O que doni el seu suport als balladors d'alguna forma més que mai.
0: També s'ha de dir que quan comença el ball tot això desapareix, és a dir, ja no veus a la gent, ja no veus a la plaça, no? Veus els teus companys i tens al cap el que has de fer, no? I això potser també en aquell moment passarà i ajudarà.
1: I tant.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més. Recordar que no estàs sol darrere l'organització, que hi ha molta més gent. La Rosa Llori, en Sergi Montserrat, la
1: Montse
0: Costa i com
1: i
0: sempre
1: l'Alia i en Ramon, que ens ajuden amb tot, i tot i que ja no poden estar al capdavant, no? Però sempre són els consellers de confiança i que amb la seva experiència doncs, sempre ens ajuden a donar punts de vista diferents i a tenir en compte coses que normalment per la falta d'experiència poder doncs, no tenim en compte.
0: Què han dit ells de tot això?
1: Res, doncs donar-nos màxim suport. Vam quedar també fa un parell de setmanes per prendre alguna cosa i per explicar-los una mica la situació, a veure com ho veien ells, no? En Ramon, per exemple, doncs també està estretament lligat amb l'Església i també volíem saber una mica la seva opinió de tot plegat. I no, ens han donat molt de suport i ens han ajudat fins i tot a prendre certes decisions, o sigui que superagraïts, com sempre.
0: Doncs res més, Miqui, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Sabem que tot això, tots volem que el ball es faci a la plaça, és l'escenari que li es provi, però escolta, també disfruteu, perquè això també d'alguna forma és històric, no? I formar-ne part i viure-ho doncs també té aquesta part interessant.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé, i bona festa major.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. I seguint amb la programació de l'Entrevoltes, després dels grups de Ties i Groggy Root, els que vam escoltar ahir, serà el torn de Fades, un grup de música mallorquí que expliquen que es va crear per omplir un buit en la indústria, el de la música marcadament queer de Mallorca. De fet, el nom del grup és una reapropiació d'un insult proferit contra membres de la comunitat i ha publicat un munt de senzills i tres llargues durades. Escoltem Lollipop.
2: Me recull a mini, mentre condueix a sa boca un piti. Me mira quan em mini, pretty woman pity. Va de

0: I abans de l'entrevoltes, aquest any hi ha el Fira Músics, que es farà aquest dijous. Fa uns dies vam parlar amb en José Alguacil i vam repassar alguns dels temes i avui recuperem aquest espai. Com us dèiem ahir, el pròxim dijous 10 torna al Fira Músics amb els seus concerts de la Vila Vella. Ho fa gràcies al relleu dels antics organitzadors per part d'un grup de persones que no volien que es perdés aquesta iniciativa tan bonica i que tant èxit va tenir durant les seves 5 primeres edicions. Una d'aquestes persones és en José Alguacil. Hola, José.
1: Hola, què tal, Joan? Com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Bé, bé, bé, bé, bé.
0: Home,
1: Estupendo.
0: després d'uns anys de gaudir de la festa, aquest any et toca tornar-te a emmerdar.
1: Sí, home, i tant. Ja està bé, no? És una mica... És el que hauríem de fer una mica a tothom, no? Merdar-nos una mica a la festa del poble.
0: Aquest any que se celebren 25 anys del jazz amb aquest monogràfic i que tu vas ser un
1: Sí.
0: dels iniciadors, justament també hi tornes d'alguna forma, fent que aquesta no engegant una cosa nova, sinó fent que aquesta no pari, no? Com és que vau prendre aquesta decisió?
1: Bueno, doncs perquè bàsicament perquè creiem en aquesta iniciativa, també no hi vaig participar, però vaig conèixer la iniciativa des del principi i quan van anunciar això, doncs a la Dani, a la i en Jordi, vam decidir que això ho havíem de tirar endavant i que no hauria, i que hauria de ser gent del poble sense ànim de lucre, saps? Que no ho agafés qualsevol empresa o que no es perdés.
0: La Daniela Peñalba i en Jordi Tallana.
1: Sí, exacte,
0: Molt
1: exacte. Vull dir, no deixa de ser també una activitat. Sempre, des del principi del jazz, creiem en això, en una festa major que fos popular i que la gent doncs, la pogués gaudir al carrer i que pogués accedir-hi tothom a la festa.
0: Ja teníeu experiència vosaltres en organitzar coses, sou gent amb empenta, però no sé si ha estat fàcil o no, quins mal de caps porta fer un Fira Músics?
1: Bueno, el mal de caps és que, clar, aquest any, per exemple, són 7 grups i, clar, tants caps, tants barrets, saps? Bueno, se'ls ha de donar de menjar, han de mirar la part tècnica, més que res coordinar, perquè la part tècnica de so àrtic doncs, se n'en cuida i ho foten molt bé i bueno, pots estar ben tranquil. Més que res és una responsabilitat. Organitzar tampoc costa quan tens els grups i això, i clar, vull dir, la feina gairebé estava tota feta amb els antics organitzadors. Però, bueno, és el pes i la responsabilitat i el pes que comporta d'intentar doncs, que no es noti que s'ha canviat d'organitzador, saps? Aquest seria més o menys l'objectiu. Però, bueno, també és cert que ens ajuden força ells.
0: Clar, jo recordo això, que ells estaven molt al dia dels grups i que...
1: Ah, sí.
0: Això ha costat o com heu fet per escollir les propostes? Perquè, a veure, hi han coses molt interessants.
1: Escoltant a la gent també i mirant propostes i, bueno, clar, en aquest sentit jo personalment sóc un boomer total i després, clar, el meu camarada és el rock and roll. I, però, clar, hi ha d'haver-hi música que sigui per tothom. Després, l'entrada va ser fàcil, jo coneixia els Holy Sinners i després vaig pensar que els Metal Busters havien de ser-hi per la seva trajectòria, que són joves, saps? I penso que està bé que sigui. I els altres han anat vinguin així, fetos, tinc amics que, bueno, clar, fetos també són de la nostra edat. Però, bueno, pensava que com a cap de cartell doncs estava molt bé perquè és molt idoni per la festa major, perquè fan música de taverna, gamberra i divertida.
0: Són més joves, no
1: I...
0: t'enganyis, eh?
1: Són més joves, ah, sí? Jo és que encara veig els futbolistes de la meva edat. Però no, ja no, eh?
0: Ja no, ja
1: Ja...
0: no. Es va allargant, però ja no. No, no, l'Adrià,
1: Ja no, no... Ja.
0: justament l'Adrià Cortadellas és periodista, va estudiar amb mi.
1: Sí.
0: I jo vaig començar la carrera ja molt més tard, vull dir que ell deu tenir això poder 5 o 6 anys menys que jo. O sigui, 10, no arribo als 40, poder.
1: Ja.
0: Per dir, tot, bueno, per tot, per dir-ho, eh? Ja li diré que no es conserva gaire bé perquè...
1: No. Però, bueno, clar, és que la nit és molt xunga. Bueno, clar, és que és una feina, eh, això d'anar a fer bolos i de música. I clar, és que els músics van amb ratxes també, saps? Ara van bé i després no van tan bé. I clar, vull dir, això també té un desgast, clar.
0: Tindrem per ordre... Vaja jardí. Tindrem per ordre Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Fetus, La Pau, Tura Sala i Holy Sinners.
1: Hi ha un canvi, hi ha un canvi. Sí, hi ha un canvi perquè a Fetus, el baixista de Fetus, li han donat plaça interina que fa de professor, li han donat una plaça a Girona, i a les 10 plegarà i vindrà. Hem fet el canvi, hem posat Holy Sinners a les 10 i el Fetus a un quart de dues.
0: Va, perfecte. En tot cas, per això els grups són aquests. Vull dir que la gent vingui a primera hora i s'hi estigui fins al final.
1: Els grups són aquests. Exacte.
0: Perquè, a més, per ajudar amb això, també hi haurà food trucks i begudes, per tant, que no caldrà que es moguin gaire d'allà.
1: Exacte. Sí. I el que hi ha pel poble, que ja, entre tot, ja es farà.
0: Molt bé, José, no sé si vols afegir alguna cosa més. Desitjar bona festa major.
1: Bueno, desitjar una festa major, que tothom vingui al Firamusis, bueno, que gaudeixi de tot el que fan les entitats del poble que treballen per la festa major i res. A gaudir-la.
0: Suposo que content, eh, d'aquest monogràfic, de que es dediqui un monogràfic a una cosa que vas crear?
1: Home, sí, home, clar. És un orgull, content de que es faci això, perquè al final és no sé si és un premi o és una mica un reconeixement, no, d'això, i que bueno, que passa que costa, de que encara, saps, després de 25 anys intentant, doncs, que fer l'activitat al vespre gratuïta a la plaça, doncs que encara no s'ho han après, no? Vull dir que encara es continua
0: fent... T'hem perdut ara. Bé, no serà possible recuperar aquesta connexió, però en José ja ens havia explicat el més interessant de tot i ara escoltarem música. Per exemple, obriran el Fira Músics els Metal Busters. Tenen un problema, i és que són tan petits que els cartells que vas trobant, a la que passen mesos o mig any, els seus membres han crescut. Són molt joves. És una banda jove de versions i temes propis de rock i metal, formada per tres nois i dues noies d'entre 11 i 15 anys. La seva missió és fer que les noves generacions tornin a vibrar amb la força del rock i el metal. El seu repertori recull l'energia de bandes llegendàries com Metallica, Iron Maiden, Manowar, Megadeth, AC/DC, Rage Against the Machine o System of a Down, combinant-ne les versions amb temes de creació propi. Escoltem l'Eloi, en Gil, la Maria, la Nora i en Toni.

A les 7 de la tarda, a l'Era d'en Serralta serà el moment de Robot Robert, una banda de core disco i neurona pop que barreja sintetitzadors vuitanteros, lletres en català i beats de festa. Naveguen pel cosmos entre Daft Punk, Earth, Wind and Fire i Lluís Gavaldà, combinant groove, melodies pop i aquella melancolia de diumenge a la tarda, sigui estiu o hivern.

Seguint repassant, el següent concert que hi haurà és Llengua Morta, un projecte de rap i fusió nascut a l'Espluga de Francolí, que irromp aquest 2026 amb una lírica punyent i una mirada crítica sobre la realitat contemporània. Amb el rap com a pal de paller, el trio Esplugui combina emoció, poesia i compromís en una proposta íntegrament en català. Aquest 2026 presenta el seu àlbum de debut, Plorant Roselles.

Més tard tocarà la Pau a les 9 de la nit a l'Era d'en Serra Alta. La Pau i la que viu a Sant Joan actualment, tot i que hem sabut que aviat en marxarà, i la Carmen Aciar uneixen per primera vegada els seus camins musicals en un concert que recorrerà cançons pròpies de totes dues i versions de temes que les inspiren i les fan vibrar. Una trobada entre dues veus i dues maneres d'entendre la música amb cançons compartides que prendran una nova vida damunt de l'escenari. Serà, d'alguna forma, potser el comiat de la Pau a Sant Joan i fer-ho de

0: però no sé, m'ha sortit així i... Gràcies, gràcies de veritat, gràcies per tot.
1: I el següent concert, potser si l'heu vist anunciat en algun lloc fa unes setmanes, haureu vist que era Fetus, però s'ha canviat l'horari, ara és a les 10 de la nit, en comptes de Fetus, volíem dir, hi haurà Holy Sinners, que és un autèntic tornado de rock and roll disposat a sacsejar la Vila Vella. La banda neix d'una mirada eclèctica sobre les arrels del rock amb una proposta en la qual les dones prenen protagonisme i es converteixen en autèntiques mestresses del rock and roll.

Anem avançant, explorant el Firamúsics. A un quart de 12 és moment d'escoltar la Tura Sala. És una cantant i compositora de 25 anys, establerta a Barcelona i que ha fet un espai propi dins de l'escena musical emergent amb un projecte en solitari, honest, directe i amb identitat pròpia. No sé si la coneixeu, perquè segurament... vull dir que segurament la coneixeu si sou seguidors d'Eufòria, perquè va ser una de les participants en alguna de les edicions que no vaig veure, per tant que no us puc dir quina és. En tot cas, està inspirada per artistes com Paco Amoroso i Catriel, 1915, Telescopis, Odilic War, Vic Miralles, Dieva o Georgia Smith. Escolteu-la perquè val la pena.

I ara sí, havien de tocar a les 10, però s'han canviat d'escenari amb els Holy Sinners. Els Fetus, que presenten Romancer Tartera, un nou treball que revisa en clau contemporània el format tradicional del romans, amb històries d'ahir i d'avui que ens toquen de prop i l'energia habitual d'aquesta banda. Està produït de nou aquest disc per Joan Colomo i la banda doncs, està formada per l'Adrià Cortadellas, en Telm Terrades, l'Adrià Jiménez i a vegades en Guillem Caballero els teclats, en Ricard Ros el sac de gemecs i whistles, la Marta Barbero el violí, en Carles Bel de l'acordió diatònic i a vegades el mateix Joan Colomo, productor del disc, també hi és tocant la guitarra.

I això és tot. Trobareu la informació del Fira Músics a l'aplicació també de la Festa Major app.santjoandelesabadeses.cat. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
3: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
1: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sí.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Viuen una cova prop del teu miradet. Això sí, hauràs de mantenir el secret.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
2: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
1: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
1: Els gossos han de fer les seves necessitats.
2: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
1: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
2: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
1: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada de vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.

Aquesta setmana, al Mixtures, comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità, a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

0: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 8 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1903, la química Marth Bock naixia a Berlín. Tant el seu pare com la seva mare eren científics il·lustres, considerats els neuròlegs més importants de l'època. Especialment destacable era el cas de la seva mare, que va ser una autèntica pionera, una lluitadora i una de les poques dones en ser admeses per poder estudiar medicina a principis del segle passat. Marth Bock va estudiar química i medicina, es va doctorar en química orgànica i va treballar en el metabolisme dels carbohidrats sota la direcció del químic alemany pioner Karl Neuberg. També va realitzar estudis d'endocrinologia i tècniques farmacològiques experimentals, arribant a ser considerada molt aviat com una de les millors farmacòlogues d'Alemanya. Tot i no ser jueva, amb l'ascens del partit nazi, va decidir abandonar Alemanya l'any 35 i es va traslladar a Londres. Els anys 30, els 30 anys següents, perdó, de la seva carrera, els va passar a Cambridge.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va tenir la matinada dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts a 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Les dues noves detencions s'han produït avui. Els fets van tenir lloc, recordem-ho, durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret dels agents i van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen aquests altres dos. Precisament l'Ajuntament de Manresa treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a aquest apunyalament. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloy ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i que porten armes blanques. L'alcalde Manresa assegura que això també passa en altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
3: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: Canviant de tema, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerta que només s'han executat completament un 39% de les mesures previstes per al 2025. Insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. El seu president és Òscar Escudé.
4: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: I la CGT ha presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'aplicaven fins ara a la plantilla i reclama la restitució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials. I desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Ho han fet investigadors de la Vall d'Hebron que han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara fins ara es trobaven amb els efectes adversos.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. One, two, three.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sang!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar a començar, aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen, potser, de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
3: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
1: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: Cucanya cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucanya es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan, però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i, a més, gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe lá.

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Harp Freak, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto, obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM, i dins de la Mercè, sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

0: my body and my soul.
1: UCI Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i d'alguna manera doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Tara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts d'aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

A la Rambla del Raval, el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert. De la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació doncs, que es diuen Def Mama Def i que ens permeten doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec doncs, ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió doncs, musical amb cantada en Wolof i que alhora doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

El duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà, al Teatre Grec el dijous 26, dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou, un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fanafi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes, doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora, doncs, presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fanafi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells qui s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

L'actiu que s'ha difós a les xarxes es veu un agent clavant un cop de colze amb contundència al jove que cau estabornit a terra i tot seguit diversos agents el detenen. Segons destaquen, en un comunicat el noi va estar aïllat durant 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència totalment innecessària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la història de Catalunya demostra que no s'ha avançat amb el replegament o l'aïllament, sinó des de l'obertura i l'intercanvi d'idees. Ho ha dit aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament a la medalla d'or de la Generalitat, al cuiner, Ferran Adrià, i a la física i directora del Cincotró, Alba Caterina Viscari.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS als telèfons mòbils de la població situada a les tres comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Recordem que de cara a demà ha restringit la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, com us dèiem, al Penedès, Baix Penedès i en aquest cas també a Baix Llobregat, Vallès Occidental i al Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Es poden superar tensió els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. Santi Segalà és cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs, es desplacin d'oest cap a est amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada dimarts i 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre l'avís per l'agressió. A l'indret els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es va detenir els dos primers menors. I avui ha començat el nou curs escolar atípicament amb una vaga de docents. L'aturada ha tingut un seguiment del 12% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Ha estat la sisena vegada que els docents estaven cridats a la vaga a Catalunya en menys d'un any. La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'ús d'habitatges que no siguin de residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà demà la llei d'habitatge assequible per fer front a la crisi d'habitatge. El nou reglament planteja crear a escala europea la zona tensionada com hi ha a Catalunya. I a Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos a la festa de la filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els santsadurnencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes. És una festa d'interès cultural que arriba a la 45a edició.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien. Peyu,
4: si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 8 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1903, la química Marc Bloch naixia a Berlín. Tant el seu pare com la seva mare eren científics il·lustres, considerats els neuròlegs més importants de l'època. Especialment destacable era el cas de la seva mare, que va ser una autèntica pionera, una lluitadora i una de les poques dones en ser admeses per poder estudiar medicina a principis del segle passat. Marc Bloch va estudiar química i medicina, es va doctorar en química orgànica i va treballar en el metabolisme dels carbohidrats sota la direcció del químic alemany pioner Karl Neuberg. També va realitzar estudis d'endocrinologia i tècniques farmacològiques experimentals, arribant a ser considerada molt aviat com una de les millors farmacòlogues d'Alemanya. Tot i no ser jueva, amb l'ascens del partit nazi, va decidir abandonar Alemanya l'any 35 i es va traslladar a Londres. Els 30 anys següents, de la seva carrera els va passar a Cambridge, Londres i Edimburg. Les seves investigacions van contribuir a obrir expectatives pel tractament d'alteracions cerebrals amb substàncies químiques, en especial la seva demostració de la presència d'adrenalina a la sang, que va obrir les portes a la investigació dels nous fàrmacs, especialment d'antidepressius. I un dia com avui de 1992, Tom Waits publicava Bone Machine, un disc clarament marcat per la percussió, que es va fer amb tota mena d'instruments i que va guanyar el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa l'any següent. La majoria dels temes estan signats per Waits i Kathleen Brennan, la seva dona.

0: I seguim amb la festa major i avui parlem dels pabordes, de quan els podrem veure i, sobretot, d'on? Una pregunta que no havíem fet fins ara, ja que, com altres activitats de la Vila Vella, la representació del Ball dels Pabordes es veu totalment afectat per la situació a la plaça Major. Tenim ja el telèfon en Miquel Alvarado, una de les persones darrere de l'organització del ball. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. El que no canvia és que, com cada any, hi haurà dues representacions, eh?
1: Correcte. Una diumenge a la tarda i la segona serà dilluns al vespre, com sempre.
0: I nosaltres ja ho sabem, hem llegit el programa demà, però per la gent que serà aterri d'un altre planeta, on es ballarà el Ball de Pabordes?
1: Doncs sí, segurament qui més qui menys haurà sentit alguna opció diferent, i això és perquè durant tot l'estiu hem estat discutint-ho, diferents reunions, intentant buscar el millor lloc, tot i que sabem que l'únic lloc que ens agrada és la plaça Major, però no pot ser, i per tant, finalment serà el passeig Comte Guifré.
0: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns que ha sigut fàcil o no, és a dir, quins altres espais s'havien mm-hmm. pensat?
1: Sí, mira, nosaltres havíem estat fent fins i tot una mica de recerca i el que havíem trobat és que, evidentment, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. De fet, aquest és l'any que fa 92 des de la restauració del ball, i tret de l'any de pandèmia, doncs, que no es va ballar, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. Però, a més, no, de festa major, en un parell d'ocasions havíem trobat que s'havia ballat al claustre del monestir. Mm. I, per tant, doncs, per intentar intentar que no es creés un precedent més gran, no? Mm. Doncs la nostra primera proposta havia estat des de la direcció a ballar al claustre, no? Però per diferents motius doncs vam estar-ho parlant amb l'equip de govern, havíem parlat del pati de la biblioteca, havíem parlat del Palmas allà fora al jardí, fins i tot s'havia parlat de l'absis, no? Ara que per desgràcia no hi tenim l'arbre, doncs havíem parlat de posar allà una tarima, i molts més espais, plaça de Barcelona, molts llocs. I finalment, doncs això, per diferents motius, s'anaven descartant alguns llocs, d'altres no acabaven de venir-se tot el que requereix, i finalment doncs el lloc que ens semblava més adient era el passeig.
0: Si ho haguéssiu fet al pati de la biblioteca, no sé si encara és on s'assaja, quan jo vaig ballar, s'assajava allà, hauria estat també com fer-ho com a casa, d'alguna forma, hauria estat curiós, no?
1: Sí, jugar a casa, sí. Sí, l'únic problema és aquest, que allà, doncs, si recordes, hi ha com alguna zona que hi ha un canvi de nivell, a més, a nivell d'accessibilitat, doncs, és un lloc que potser no compleix tots els requisits. Mm. Sí, però en definitiva, sí, és veritat, hauria estat com jugar més a casa. Mm.
0: Recordo de quan jo ballava les referències totals a la plaça, és a dir, hi ha moments en què doncs, una de les parelles ha de fer un gir i totes la segueixen, no? I a vegades es diu, no, és ben bé aquest punt de la plaça, no? Mira la columna o mira ben bé quan comences aquesta... No? I clar, això, aquestes referències aquest any no les podreu tenir, no les heu pogut
1: Correcte.
0: Tenir.
1: Sí que és veritat que nosaltres sempre els diem els balladors, perquè jo quan ballava passava el mateix, que sempre intentava buscar sempre una referència clara. Però és veritat que la plaça mai és exactament igual, no? Moltes vegades fins i tot buscàvem doncs, la verge de l'edifici de Can Blanchard, la marcàvem com la meitat de la plaça, no? en aquell sentit. I sempre els dèiem, no us en refieu, no? Sempre els dèiem, vaja, no us en refieu perquè depèn d'on posin les cadires, depèn d'on posin a la copla, no? Doncs pot ser que les referències canviïn, no? Llavors sempre intentem que no hi hagi una referència sempre igual, no? Que puguin tenir l'habilitat aquesta, doncs, d'improvisar o d'aquell mateix dia mentre es fa el passant al principi, estudiar una mica les dimensions d'aquella plaça i que puguin, doncs, segons o minuts abans de començar el primer ball, discutir una mica on estan en aquell dia les referències. Llavors, jo crec que això hi és, hem intentat sempre que hi sigui, i jo crec que això també ens donarà una mica de confiança. Per aquest any sí que la plaça serà molt diferent, no? Però crec que ens en sortirem, estic convençut.
0: Clar, el programa diu el passeig, exactament a on del passeig?
1: Sí, el passeig a la banda més propera a l'absis, diguéssim, allà on comença la part de sorra. O sigui, si no vaig errat, el divendres hi ha l'entrevoltes i posaran l'escenari en aquell mateix lloc, diguéssim. Llavors aprofitarem, no sé si finalment es farà després de l'entrevoltes una mica més petit l'escenari, perquè ho pugui aprofitar la cobla, i nosaltres començaríem allà on comença el tram de sorra.
0: Heu pres mides? És a dir, a nivell de mides és més o menys igual?
1: Sí, et diria que a nivell d'ample, diguéssim, és just. És just la mida amb la que nosaltres treballem quan assagem al pati, i són les mides que més o menys tenim preses de la plaça Major. I a nivell de llarg, sí, aquí tenim flexibilitat per agafar tot el tram que necessitem. Per tant, sí, no hi ha problema.
0: Clar, el que serà curiós és això, a la plaça, el ball... És horitzontal, però també vertical. Hi ha doncs, tots els balcons de veïns de la plaça, el balcó de l'Ajuntament amb les autoritats, i aquest any realment no, serà dues dimensions, no tindrà aquesta verticalitat, perquè amb els arbres tampoc els veïns no veuran res, els veïns que hi hagi per allà. A nivell de gent, no sé, si aquest any hi haurà encara doncs, més dificultats per veure-ho bé, o com creieu que anirà?
1: Sí, bé, serà una mica una prova que esperem que sigui doncs, l'única vegada, esperem que no s'hagi de tornar a repetir. I poder és la part on tenim una mica més de dubtes, no? D'incerteses. La idea és que, sent el passeig, podem tenir prou espai com per tenir les fileres de cadires habituals que tenim a la plaça, i darrere d'aquelles cadires encara hi cabrà gent, no? Però sí que és veritat doncs, que hi ha més com obstacles entre amics. Hi ha els bancs, hi ha els arbres, les faroles... Llavors, clar, no sabem exactament com anirà. Esperem que no, esperem que hi hagi espai de sobres i que hi hagi prou visibilitat perquè tothom ho pugui veure, tant de bo. I, com deia, esperem que sigui doncs, un fet puntual, anecdòtic, i que l'any vinent puguem tornar a la plaça, que és on realment nosaltres doncs, volem ballar.
0: També hi ha una altra cosa. Abans de sortir, doncs, hi ha aquells moments a dintre de l'Ajuntament, on es fan els últims retocs, on s'ha d'anar al lavabo, si s'hi ha d'anar. I, clar, tot això tampoc no hi serà. Què fareu? Us canviareu igualment a l'Ajuntament i llavors anireu per darrere?
1: La idea és molt similar als altres anys, en aquest sentit. Els pabordes es canviaran a l'Ajuntament, començarem el passant i recollirem les pabordeses de casa seva. Aquest any, dilluns, no sortirà cap pabordesa del balcó d'en Ramon Vila. I un cop arribats de passeig, no passarem per l'Ajuntament abans, és a dir, un cop recollim l'última pabordesa, anirem directes al passeig i començarà el ball. Val? De fet, sí que és veritat, no? Doncs que s'aprofita per hidratar-se, per fer una mica de cocinar al lavabo si és necessari, però l'excusa, diguéssim, o la necessitat d'entrar a l'Ajuntament és normalment doncs, col·locar la caputxa a les noies, a les pabordeses, abans de sortir a plaça. Aquest any doncs, sortiran de casa amb la caputxa posada, hi ha doncs, la Rosa Llòria, la Rosalia i la Montse aniran passant abans, durant el passant per casa de les noies, i les aniran a ajudar a col·locar la caputxa, i així quan sortim de casa ja ho tindrem tot i estarem preparats per ballar.
0: De totes maneres, el primer que fa un pavor de la Festa Major és l'ofici solemne, i aquest any, pel que hem vist a la programació, no es farà el típic pas davant de l'altar amb la tenora.
1: Correcte. Sí, aquí, en aquestes converses que comentava abans que havíem estat tinguent durant l'estiu amb l'equip de govern, doncs ells ens van demanar, no?, participar de forma conjunta amb ells en la protesta, i evidentment doncs, nosaltres ens hi hem sumat de forma unitària. Ells han promogut una acció que era, com deies, que aquest any els pabordes no participin durant l'ofertori a missa ni dedicaran els habituals passos de ball a la figura del Santíssim Misteri.
0: El diumenge hi haurà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i el dilluns la consellera de Cultura, la Sònia Hernández. També no és habitual tampoc que hi hagin dos consellers, que hi haurà un parell. Amb tot plegat, com ho heu afrontat? És a dir, sempre hi ha nervis quan has de ballar a Vall dels Pabordes, però... quan saps que hi ha la seguretat, coneixes la plaça, saps com es posa la gent, saps d'on surts tu, no sé, són elements que potser t'ajuden a estar més tranquil, no? Aquest any com els balladors com estan?
1: Doncs no t'enganyaré, evidentment els balladors estan més inquiets que normalment, doncs tenen molt neguit i fan moltes preguntes, no? I molts dubtes. També és veritat que divendres passat, que vam fer el darrer assaig, un cop acabat vam anar a passeig i vam estar una mica allò de forma informal prenent mides, veient, i a mi em va donar la sensació, doncs, que tothom es quedava una mica més tranquil, no? Perquè doncs deies, no, ballarem al passeig, hosti, però és molt estret, ja hi cabrem, ja la sorra, poder aixecarà molta pols, no? I un cop vam ser allà, vam fer quatre passes, ens ho vam mirar i ho vam estudiar una mica, doncs a mi em va donar la sensació que tothom quedava una mica més tranquil. Mm. Evidentment, aquell dia hi haurà nervis, és molt possible que doncs, hi hagi més nervis dels que són habituals, però també doncs, poder doncs, demanar màxim respecte, no?, per la gent que habitualment hi en té, no? Mm. O que doni el seu suport als balladors d'alguna forma més que mai.
0: També s'ha de dir que quan comença el ball tot això desapareix, és a dir, ja no veus a la gent, ja no veus a la plaça, no? Veus els teus companys i tens al cap el que has de fer, no? I això potser també en aquell moment passarà i ajudarà.
1: I tant.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més. Recordar que no estàs sol darrere l'organització, que hi ha molta més gent. La Rosa Llori, en Sergi Montserrat, la
1: Montse Costa,
0: i com
1: i
0: sempre,
1: l'Alia i en Ramon, que ens ajuden amb tot, i tot i que ja no estar al capdavant, no? Però sempre són els consellers de confiança i que amb la seva experiència doncs, sempre ens ajuden a donar punts de vista diferents i a tenir en compte coses que normalment, per la falta d'experiència, poder doncs, no tenim en compte.
0: Què han dit ells de tot això?
1: Res, doncs, donar-nos màxim suport. Vam quedar també fa un parell de setmanes per prendre alguna cosa i per explicar-los una mica la situació, a veure com ho veien ells, no? En Ramon, per exemple, doncs, també està estretament lligat amb l'Església i també volíem saber una mica la seva opinió de tot plegat. I no, ens han donat molt de suport i ens han ajudat fins i tot a prendre certes decisions, o sigui que superagraïts, com sempre.
0: Doncs res més, Miqui, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Sabem que tot això, tots volem que el ball es faci a la plaça, és l'escenari que li es provi, però escolta, també disfruteu, perquè això també d'alguna forma és històric, no? I formar-ne part i viure-ho doncs també té aquesta part interessant.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé, i bona festa major.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. I seguint amb la programació de l'Entrevoltes, després dels grups de Ties i Groggy Root, els que vam escoltar ahir, serà el torn de Fades, un grup de música mallorquí que expliquen que es va crear per omplir un buit en la indústria, el de la música marcadament queer de Mallorca. De fet, el nom del grup és una reapropiació d'un insult proferit contra membres de la comunitat i ha publicat un munt de senzills i tres llargues durades. Escoltem Lollipop.
2: Me recull en mini, mentre condueix a sa boca un piti. Me mira con el mini, pretty woman pretty. Va 200 por hora i no és un Lamborghini.

0: I abans de l'entrevoltes, aquest any hi ha el Fira Músics, que es farà aquest dijous. Fa uns dies vam parlar amb en José Alguacil i vam repassar alguns dels temes i avui recuperem aquest espai.
1: Com us dèiem ahir, el pròxim dijous 10 torna al Fira Músics amb els seus concerts de la Vila Vella. Ho fa gràcies al relleu dels antics organitzadors per part d'un grup de persones que no volien que es perdés aquesta iniciativa tan bonica i que tant èxit va tenir durant les seves 5 primeres edicions. Una d'aquestes persones és en José Alguacil. Hola, José.
2: Hola, què tal, Joan? Com estàs?
1: Bé, i tu?
2: Bé, bé, bé, bé, bé.
1: Home,
2: estupendo.
1: Després d'uns anys de gaudir de la festa, aquest any et toca tornar-te a emmerdar.
2: Sí, home, i tant. Ja està bé, no? És una mica... És el que hauríem de fer una mica a tothom, no? Emmerdar-nos una mica a la festa del poble.
1: Aquest any que se celebren 25 anys del jazz amb aquest monogràfic i que tu vas ser un dels iniciadors, justament també hi tornes d'alguna forma, fent que aquesta no engegant una cosa nova, sinó fent que aquesta no pari, no? Com és que vau prendre aquesta decisió?
2: Bueno, doncs perquè bàsicament perquè creiem en aquesta iniciativa. També no hi vaig participar, però vaig conèixer la iniciativa des del principi i quan van anunciar això, doncs trobar la Dani, a l'Aia i en Jordi, vam decidir que això ho havíem de tirar endavant i que hauria de ser gent del poble sense ànim de lucre, saps? Que no ho agafés qualsevol empresa o que no es perdés.
1: La Daniela Penyava i en Jordi Tallant, eh?
2: Sí, exacte. Vull dir, no deixa de ser també una activitat. Sempre, des del principi del jazz, creiem en això, en una festa major que fos popular i que la gent doncs, la pogués gaudir al carrer i que pogués accedir-hi tothom a la festa.
1: Ja teníeu experiència vosaltres en organitzar coses, sou gent amb empenta, però no sé si ha estat fàcil o no, quins mal de caps porta fer un Fira Músics?
2: Bueno, els mal de caps és que, clar, aquest any, per exemple, són 7 grups i, clar, tants caps, tants barrets, saps? Uns, bueno, se'ls ha de donar de menjar, han de mirar la part tècnica, més que res coordinar, perquè la part tècnica de so àrtic doncs se n'en cuida i ho foten molt bé i bueno, pots estar ben tranquil. Més que res és una responsabilitat. Organitzar tampoc costa quan tens els grups i això, i clar, vull dir, la feina gairebé estava tota feta amb els antics organitzadors. Però, bueno, és el pes i la responsabilitat i el pes que comporta d'intentar doncs, que no es noti que s'ha canviat d'organitzador. Aquest seria més o menys l'objectiu. Però, bueno, també és cert que ens ajuden força ells.
1: Clar, jo recordo això, que ells estaven molt al dia dels grups i que...
2: Ah, sí.
1: això ha costat? O com heu fet per escollir les propostes? Perquè, a veure, hi ha coses molt interessants.
2: Escoltant a la gent també i mirant propostes i, bueno, clar, i en aquest sentit jo personalment sóc un boomer total, i després, clar, el meu camarada és el rock and roll. Però, clar, hi ha d'haver-hi música que sigui per tothom. Després, l'entrada va ser fàcil, jo coneixia els de Holy Sinners i després vaig pensar que els Metal Busters havien de ser-hi. Per la seva trajectòria, que són joves, saps? I penso que està bé que sigui. I els altres han anat vinguent així, fetos, tinc amics que, bueno, clar, fetos també són de la nostra edat. Però, bueno, pensava que com a cap de cartell doncs estava molt bé perquè és molt idoni per la festa major, perquè fan música de taverna, gamberra i divertida.
1: Són més joves, no t'enganyis, eh?
2: Són més joves, ah, sí. Jo és que encara veig els futbolistes de la meva edat. No, ja no, eh?
1: Ja no. Es va allargant, però ja no. No, l'Adrià... Justament l'Adrià Cortadellas és periodista, va estudiar amb mi.
2: Sí.
1: I jo vaig començar la carrera ja molt més tard, vull dir que ell deu tenir això...
0: poder 5 o 6 anys menys que jo. O sigui, 10, no arribo als 40, poder.
2: Ja.
0: Per dir... Tot... Bueno, per... Tot, per dir-ho, ja li diré que no es, que no, que no es, no es conserva gaire bé perquè...
2: No. Però, bueno, clar, és que la nit és molt xunga. Bueno, clar, és que és una feina, eh, això, d'anar a fer bolos i de música. I, clar, és que els músics van amb ratxes, també, saps? Ara van bé i després no van tan bé. I, i clar, vull dir, això també té un, té un desgast, clar.
0: Tindrem per ordre... Vaya jardí. Tindrem per ordre Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Fetus, La Pau, Tura Sala i Holy Sinners.
2: Hi ha un canvi, hi ha un canvi, hi ha un canvi. Sí, hi ha un canvi perquè a Fetus, el baixista de Fetus, li han donat plaça interina que fa de professor, li han donat una plaça a Girona, i a les 10 plegarà i vindrà. I hem fet el canvi, hem posat Holy Sinners a les 10 i el Fetus a un quart de dues.
0: Va, perfecte. En tot cas, per això els grups són aquests. Vull dir que la gent vingui a primera hora i s'hi estigui fins al final.
2: Els grups són aquests. Exacte.
0: Perquè, a més, per ajudar amb això, també hi haurà food trucks i begudes, per tant, que no caldrà que es moguin gaire d'allà.
2: Exacte. Sí. I el que hi ha pel poble, que ja, entre tot, ja es farà.
0: Molt bé, José, no sé si vols afegir alguna cosa més. Desitjar bona festa major.
2: Bueno, desitjar una festa major, que tothom vingui al Firamúsics, bueno, que gaudeixi de tot el que fan les entitats del poble quan treballen per la festa major i, i res. Suposo... Això, que a gaudir-la. No?
0: Suposo que content, eh, d'aquest monogràfic, de que es dediqui un monogràfic a una cosa que vas crear?
2: Home, sí, home, clar. Que és un orgull. És un orgull i content de que es faci això, perquè al final és no sé si és un premi o és una mica un reconeixement, no, d'això, i que bueno, que passa que costa, de que encara, saps, després de 25 anys intentant, doncs, que fer l'activitat al vespre gratuïta a la plaça, doncs que encara encara no s'ho han après, no? Vull dir que encara es continua fent...
0: Ep, t'hem perdut ara. Bé, no serà possible recuperar aquesta connexió, però en José ja ens havia explicat el més interessant de tot i ara escoltarem música. Per exemple, obriran el Fira Músics els Metal Busters. Tenen un problema, i és que són tan petits que els cartells que vas trobant, a la que passen mesos o mig any, els seus membres han crescut. Són molt joves. És una banda jove de versions i temes propis de rock i metal, formada per tres nois i dues noies d'entre 11 i 15 anys. La seva missió és fer que les noves generacions tornin a vibrar amb la força del rock i el metal. El seu repertori recull l'energia de bandes llegendàries com Metallica, Iron Maiden, Manowar, Megadeth, AC/DC, Rage Against the Machine o System of a Down, combinant-ne les versions amb temes de creació propi. Escoltem l'Eloi, en Gil, la Maria, la Nora i en Toni.

A les 7 de la tarda, a l'Era d'en Serra Alta serà el moment de Robot Robert, una banda d'acord disco i neurona pop que barreja sintetitzadors vuitanteros, lletres en català i beats de festa. Naveguen pel cosmos entre Daft Punk, Earth, Wind and Fire i Lluís Gavaldà, combinant groove, melodies pop i aquella melancolia de diumenge a la tarda, sigui estiu o hivern.

Seguint repassant, el següent concert que hi haurà és Llengua Morta, un projecte de rap i fusió nascut a l'Espluga de Francolí, que irromp aquest 2026 amb una lírica punyent i una mirada crítica sobre la realitat contemporània. Amb el rap com a pal de paller, el trio Espluguí combina emoció, poesia i compromís en una proposta íntegrament en català. Aquest 2026 presenta el seu àlbum de debut, Plorant Roselles, que

Més tard tocarà la Pau a les 9 de la nit a l'Era d'en Serra Alta. La Pau i la que viu a Sant Joan actualment, tot i que hem sabut que aviat en marxarà, i la Carmen Aciar uneixen per primera vegada els seus camins musicals en un concert que recorrerà cançons pròpies de totes dues i versions de temes que les inspiren i les fan vibrar. Una trobada entre dues veus i dues maneres d'entendre la música amb cançons compartides que prendran una nova vida damunt de l'escenari. Serà, d'alguna forma, potser el comiat de la Pau a Sant Joan i fer-ho de

0: sentit així i... Gràcies. Gràcies, de veritat. Gràcies per tot.
1: I el següent concert, potser si l'heu vist anunciat en algun lloc fa unes setmanes, haureu vist que era Fetus, però s'ha canviat l'horari. Ara és a les 10 de la nit, en comptes de Fetus, volíem dir, hi haurà Holy Sinners, que és un autèntic tornador de rock and roll disposat a sacsejar la Vila Vella. La banda neix d'una mirada eclèctica sobre les arrels del rock amb una proposta en la qual les dones prenen protagonisme i es converteixen en autèntiques mestresses del rock and roll.

Anem avançant, explorant el Fira Músics. A un quart de 12 és moment d'escoltar la Tura Sala. És una cantant i compositora de 25 anys, establerta a Barcelona i que ha fet un espai propi dins de l'escena musical emergent amb un projecte en solitari, honest, directe i amb identitat pròpia. No sé si la coneixeu, perquè segurament... vull dir que segurament la coneixeu si sou seguidors d'Eufòria, perquè va ser una de les participants en alguna de les edicions que no vaig veure, per tant que no us puc dir quina és. En tot cas, està inspirada per artistes com Paco Amoroso i Catriel, 1915, Telescopis, Odile Quart, Vic Miralles, Dieva o Georgia Smith. Escolteu-la perquè val la pena.

I ara sí, havien de tocar a les 10, però s'han canviat d'escenari amb els Holy Sinners. Els Fetus, que presenten Romancer Artera, un nou treball que revisa en clau contemporània el format tradicional del romanç, amb històries d'ahir i d'avui que ens toquen de prop i l'energia habitual d'aquesta banda. Està produït de nou aquest disc per Joan Colomo i la banda doncs, està formada per Adrià Cortadellas, en Telm Terrades, l'Adrià Jiménez i a vegades en Guillem Caballero els teclats, en Tecar Ros el sac de gemecs i whistles, la Marta Barbero el violí, en Carles Bel de l'acordió diatònic i a vegades el mateix Joan Colomo, productor del disc, també hi és tocant la guitarra.

I això és tot. Trobareu la informació del Fira Músics a l'aplicació també de la Festa Major app.santjoandelesabadeses.cat. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien. Peyu,
1: si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 8 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1903, la química Marit Bock naixia a Berlín. Tant el seu pare com la seva mare eren científics il·lustres, considerats els neuròlegs més importants de l'època. Especialment destacat per el cas de la seva mare, que va ser una autèntica pionera, una lluitadora i una de les poques dones en ser admeses per poder estudiar medicina a principis del segle passat. Marit Bock va estudiar química i medicina, es va doctorar en química orgànica i va treballar en el metabolisme dels carbohidrats sota la direcció del químic alemany pioner Karl Neuberg. També va realitzar estudis d'endocrinologia i tècniques farmacològiques experimentals, arribant a ser considerada molt aviat com una de les millors farmacòlogues d'Alemanya. Tot i no ser jueva, amb l'ascens del partit nazi, va decidir abandonar Alemanya l'any 35 i es va traslladar a Londres. Els 30 anys següents, de la seva carrera els va passar a Cambridge, Londres i Edimburg. Les seves investigacions van contribuir a obrir expectatives pel tractament d'alteracions cerebrals amb substàncies químiques, en especial la seva demostració de la presència d'adrenalina a la sang, que va obrir les portes a la investigació dels nous fàrmacs, especialment d'antidepressius. I un dia com avui de 1992, Tom Waits publicava Bone Machine, un disc clarament marcat per la percussió, que es va fer amb tota mena d'instruments i que va guanyar el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa l'any següent. La majoria dels temes estan signats per Waits i Kathleen Brennan, la seva dona.

0: I seguim amb la festa major i avui parlem dels pavordes, de quan els podrem veure i, sobretot, d'on? Una pregunta que no havíem fet fins ara, ja que, com altres activitats de la Vila Vella, la representació del Ball dels Pavordes es veu totalment afectat per la situació a la plaça Major. Tenim ja el telèfon en Miquel Alvarado, una de les persones darrere de l'organització del ball. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. El que no canvia és que, com cada any, hi haurà dues representacions, eh?
1: Correcte. Una diumenge a la tarda i la segona serà dilluns al vespre, com sempre.
0: I nosaltres ja ho sabem, hem llegit el programa demà, però per la gent que doncs serà aterri d'un altre planeta, on es ballarà el Ball de Pavordes?
1: Doncs sí, segurament qui més qui menys haurà sentit alguna opció diferent, i això és perquè durant doncs, tot l'estiu hem estat discutint-ho, diferents reunions, intentant buscar el millor lloc, tot i que sabem que l'únic lloc doncs, que ens agrada és la plaça Major, però no pot ser, i per tant, finalment serà el passeig Comte Guifré.
0: Mm-hmm. Molt bé, explica'ns que ha sigut fàcil o no, és a dir, quins altres espais s'havien mm-hmm. pensat?
1: Sí, mira, nosaltres havíem estat fent fins i tot una mica de recerca i el que havíem trobat és que, evidentment, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. De fet, aquest és l'any que fa 92 des de la restauració del ball, i tret de l'any de pandèmia, doncs, que no es va ballar, sempre s'havia ballat a la plaça Major. Mm. Però, a més, no, de festa major, en un parell d'ocasions havíem trobat que s'havia ballat al claustre del monestir. Mm. I, per tant, doncs, per intentar intentar que no es creés un precedent més gran, no? Mm. Doncs la nostra primera proposta havia estat des de la direcció a ballar al claustre, no? Però per diferents motius doncs vam estar-ho parlant amb l'equip de govern, havíem parlat del pati de la biblioteca, havíem parlat del Palmas allà fora al jardí, fins i tot s'havia parlat de l'absis, no? Ara que per desgràcia no hi tenim l'arbre, doncs havíem parlat de posar allà una tarima, i molts més espais, plaça de Barcelona, molts llocs, i finalment doncs això, per diferents motius s'anaven descartant alguns llocs, d'altres no acabaven de venir-se tot el que requereix, i finalment doncs el lloc que ens semblava més adient era el passeig.
0: Si ho haguéssiu fet al pati de la biblioteca, no sé si encara és on s'assaja, quan jo vaig ballar, s'assajava allà, hauria estat també com fer-ho com a casa, d'alguna forma, hauria estat curiós, no?
1: Sí, jugar a casa, sí. Sí, l'únic problema és aquest, que allà, doncs, si recordes, hi ha com alguna zona que hi ha un canvi de nivell, a més, a nivell d'accessibilitat, doncs, és un lloc que potser no compleix tots els requisits. Mm. Sí, però en definitiva, sí, és veritat, hauria estat com jugar més a casa. Mm.
0: Recordo de quan jo ballava les referències totals a la plaça, és a dir, hi ha moments en què doncs, una de les parelles ha de fer un gir i totes la segueixen, no? I a vegades es diu, no, és ben bé aquest punt de la plaça, no? Mira la columna o mira ben bé quan comences aquesta... No? I clar, això, aquestes referències aquest any no les podreu tenir, no les heu pogut
1: Correcte.
0: Tenir.
1: Sí que és veritat que nosaltres sempre els diem als balladors, perquè jo quan ballava em passava el mateix, que sempre intentàvem buscar sempre una referència clara. Però és veritat que la plaça mai és exactament igual, no? Moltes vegades fins i tot buscàvem doncs, la verge de l'edifici de Can Blanchard, la marcàvem com la meitat de la plaça, no? en aquell sentit. I sempre els dèiem, no us en refieu, no? Sempre els dèiem, vaja, no us en refieu perquè depèn d'on posin les cadires, depèn d'on posin a la copla, no? Doncs pot ser que les referències canviïn, no? Llavors sempre intentem que no hi hagi una referència sempre igual, no? Que puguin tenir l'habilitat aquesta, doncs, d'improvisar o d'aquell mateix dia mentre es fa el passant al principi, estudiar una mica les dimensions d'aquella plaça i que puguin, doncs, segons o minuts abans de començar el primer ball, discutir una mica on estan en aquell dia les referències. Llavors, jo crec que això hi és, hem intentat sempre que hi sigui, i jo crec que això també ens donarà una mica de confiança. Per aquest any sí que la plaça serà molt diferent, no? Però crec que ens en sortirem, estic convençut.
0: Clar, el programa diu el passeig, exactament a on del passeig?
1: Sí, el passeig a la banda més propera a l'absis, diguéssim, allà on comença la part de sorra. O sigui, si no vaig errat, el divendres hi ha l'entrevoltes i posaran l'escenari en aquell mateix lloc, diguéssim. Mm. Llavors aprofitarem, no sé si finalment es farà després de l'entrevolta, és una mica més petit l'escenari, perquè ho pugui aprofitar la cobla, i nosaltres començaríem allà on comença el tram de sorra.
0: Mm. Heu pres mides? És a dir, a nivell de mides és més o menys igual?
1: Sí, et diria que a nivell d'ample, diguéssim, és just. És just la mida amb la que nosaltres treballem quan assagem al pati, i són les mides que més o menys tenim preses de la plaça Major. I a nivell de llarg, sí, aquí tenim flexibilitat per agafar tot el tram que necessitem.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, sí, no hi ha problema.
0: Clar, el que serà curiós és això, a la plaça, el ball... És horitzontal, però també vertical. Hi ha doncs, tots els balcons de veïns de la plaça, el balcó de l'Ajuntament amb les autoritats, i aquest any realment no, serà dues dimensions, no tindrà aquesta verticalitat, perquè amb els arbres tampoc els veïns no veuran res, els veïns que hi hagi per allà. A nivell de gent, no sé, si aquest any hi haurà encara doncs, més dificultats per veure-ho bé, o com creieu que anirà?
1: Sí, bé, serà una mica una prova que esperem que sigui doncs, l'única vegada, esperem que no s'hagi de tornar a repetir. Poder és la part on tenim una mica més de dubtes, no? D'incerteses. La idea és que, sent el passeig, podem tenir prou espai com per tenir les fileres de cadires habituals que tenim a la plaça, i darrere d'aquelles cadires encara hi cabrà gent, no? Però sí que és veritat doncs, que hi ha més com obstacles entre amics. Hi ha els bancs, hi ha els arbres, les faroles... Llavors, clar, no sabem exactament com anirà. Esperem que no, esperem que hi hagi espai de sobres i que hi hagi prou visibilitat perquè tothom ho pugui veure, tant de bo. I, com deia, esperem que sigui doncs, un fet puntual, anecdòtic, i que l'any vinent puguem tornar a la plaça, que és on realment nosaltres doncs, volem ballar.
0: També hi ha una altra cosa. Abans de sortir, doncs, hi ha aquells moments a dintre de l'Ajuntament, on es fan els últims retocs, on s'ha d'anar al lavabo, si s'hi ha d'anar. I clar, tot això tampoc no hi serà. Què fareu? Us canviareu igualment a l'Ajuntament i llavors anireu per darrere?
1: La idea és molt similar als altres anys, en aquest sentit. Els pabordes es canviaran a l'Ajuntament, començarem el passant i recollirem les pabordeses de casa seva. Aquest any, dilluns, no sortirà cap pabordesa del balcó d'en Ramon Vila. I un cop arribats de passeig, no passarem per l'Ajuntament abans, és a dir, un cop recollim l'última pabordesa, anirem directes al passeig i començarà el ball. Val? De fet, sí que és veritat, no? Doncs que s'aprofita per hidratar-se, per fer una mica de cocinar al lavabo si és necessari, però l'excusa, diguéssim, o la necessitat d'entrar a l'Ajuntament és normalment doncs, col·locar la caputxa a les noies, a les pabordeses, abans de sortir a plaça. Aquest any doncs, sortiran de casa amb la caputxa posada, hi ha doncs, la Rosa Llòria, la Rosalia i la Montse aniran passant abans, durant el passant per casa de les noies, i les aniran a ajudar a col·locar la caputxa, i així quan sortim de casa ja ho tindrem tot i estarem preparats per ballar.
0: De totes maneres, el primer que fa un pavor de la Festa Major és l'ofici solemne, i aquest any, pel que hem vist a la programació, no es farà el típic pas davant de l'altar amb la tenora.
1: Correcte. Sí, aquí, en aquestes converses que comentava abans que havíem estat tinguent durant l'estiu amb l'equip de govern, doncs ells ens van demanar, no?, participar de forma conjunta amb ells en la protesta, i evidentment doncs, nosaltres ens hi hem sumat de forma unitària. Ells han promogut una acció que era, com deies, que aquest any els pabordes no participin durant l'ofertori a missa ni dedicaran els habituals passos de ball a la figura del Santíssim Misteri.
0: El diumenge hi haurà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i el dilluns la consellera de Cultura, la Sònia Hernández. També no és habitual tampoc que hi hagin dos consellers, aquest any hi haurà un parell. Amb tot plegat, com ho heu afrontat? És a dir, sempre hi ha nervis quan has de ballar a Vall dels Pabordes, però... quan saps que hi ha la seguretat, coneixes la plaça, saps com es posa la gent, saps d'on surts tu, no sé, són elements que potser t'ajuden a estar més tranquil, no? Aquest any com els balladors com estan?
1: Doncs no t'enganyaré, evidentment els balladors estan més inquiets que normalment, doncs tenen molt neguit i fan moltes preguntes, no? I molts dubtes. També és veritat que divendres passat, que vam fer el darrer assaig, un cop acabat vam anar al passeig i vam estar una mica allò de forma informal prenent mides, veient, i a mi em va donar la sensació, doncs, que tothom es quedava una mica més tranquil, no? Perquè doncs deies, no, ballarem al passeig, hosti, però és molt estret, ja hi cabrem, ja la sorra poder aixecarà molta pols, no? I un cop vam ser allà, vam fer quatre passes, ens ho vam mirar i ho vam estudiar una mica, doncs a mi em va donar la sensació que tothom quedava una mica més tranquil. Mm. Evidentment, aquell dia hi haurà nervis, és molt possible que doncs, hi hagi més nervis dels que són habituals, però també doncs, poder doncs, demanar màxim respecte, no?, per la gent que habitualment hi en té, no? Mm. O que doni el seu suport als balladors d'alguna forma més que mai.
0: També s'ha de dir que quan comença el ball tot això desapareix, és a dir, ja no veus a la gent, ja no veus a la plaça, no? Veus els teus companys i tens al cap el que has de fer, no? I això potser també en aquell moment passarà i ajudarà.
1: I tant.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més. Recordar que no estàs sol darrere l'organització, que hi ha molta més gent. La Rosa Llori, en Sergi Montserrat, la Montse Costa i com
1: i
0: sempre
1: l'Alia i en Ramon, que ens ajuden amb tot, i tot i que ja no poden estar al capdavant, no? Però sempre són els consellers de confiança i que amb la seva experiència doncs, sempre ens ajuden a donar punts de vista diferents i a tenir en compte coses que normalment per la falta d'experiència poder doncs, no tenim en compte.
0: Què han dit ells de tot això?
1: Res, doncs donar-nos màxim suport. Vam quedar també fa un parell de setmanes per prendre alguna cosa i per explicar-los una mica la situació, a veure com ho veien ells, no? En Ramon, per exemple, doncs també està estretament lligat amb l'Església i també volíem saber una mica la seva opinió de tot plegat. I no, ens han donat molt de suport i ens han ajudat fins i tot a prendre certes decisions, o sigui que superagraïts, com sempre.
0: Doncs res més, Miqui, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Sabem que tot això, tots volem que el ball es faci a la plaça, és l'escenari que li es provi, però escolta, també disfruteu, perquè això també d'alguna forma és històric, no? I formar-ne part i viure-ho doncs també té aquesta part interessant.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé, doncs... i bona festa major.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. I seguint amb la programació de l'Entrevoltes, després dels grups de Ties i Groggy Root, els que vam escoltar ahir, serà el torn de Fades, un grup de música mallorquí que expliquen que es va crear per omplir un buit en la indústria, el de la música marcadament queer de Mallorca. De fet, el nom del grup és una reapropiació d'un insult proferit contra membres de la comunitat i ha publicat un munt de senzills i tres llargues durades. Escoltem Lollipop.
2: Me recull en mini, mentre condueix a sa boca un piti. Me mira con el mini, pretty woman pretty.

0: I abans de l'entrevoltes, aquest any hi ha el Fira Músics, que es farà aquest dijous. Fa uns dies vam parlar amb en José Alguacil i vam repassar alguns dels temes i avui recuperem aquest espai.
1: Com us dèiem ahir, el pròxim dijous 10 torna al Fira Músics amb els seus concerts de la Vila Vella. Ho fa gràcies al relleu dels antics organitzadors per part d'un grup de persones que no volien que es perdés aquesta iniciativa tan bonica i que tant èxit va tenir durant les seves 5 primeres edicions. Una d'aquestes persones és en José Alguacil. Hola, José.
2: Hola, què tal, Joan? Com estàs?
1: Bé, i tu?
2: Bé, bé, bé, bé, bé.
1: Home,
2: Estupendo.
1: després d'uns anys de gaudir de la festa, aquest any et toca tornar-te a emmerdar.
2: Sí, home, i tant. Ja està bé, no? És una mica... És el que hauríem de fer una mica a tothom, no? Merdar-nos una mica a la festa del poble.
1: Aquest any que se celebren 25 anys del jazz amb aquest monogràfic i que tu vas ser un
2: Sí.
1: dels iniciadors, justament també hi tornes d'alguna forma, fent que aquesta no engegant una cosa nova, sinó fent que aquesta no pari, no? Com és que vau prendre aquesta decisió?
2: Bueno, doncs perquè bàsicament perquè creiem en aquesta iniciativa,

0: Siempre des del principi del jazz creiem amb això, amb una festa major que fos popular i que la gent no la pogués gaudir al carrer i que pogués accedir-hi tothom a la festa.
1: Ja teníeu experiència vosaltres en organitzar coses, sou gent amb empenta, però no sé si ha estat fàcil o no, quins mal de caps porta fer un fira músics.
0: Bueno, el mal de caps és que, clar, aquest any, per exemple, són 7 grups i, clar, tants caps, tants barrets, saps? Bueno, se'ls ha de donar de menjar, han de mirar la part tècnica, més que res coordinar, perquè la part tècnica de so àrtic, doncs, se n'en cuida i ho foten molt bé i bueno, pots estar ben tranquil. Més que res és una responsabilitat. Organitzar tampoc costa quan tens els grups i això, i clar, la feina gairebé estava tota feta amb els antics organitzadors. Però, bueno, és el pes i la responsabilitat i el pes que comporta d'intentar doncs, que no es noti que s'ha canviat d'organitzador, saps? Aquest seria més o menys l'objectiu. Però, bueno, també és cert que ens ajuden força ells.
1: Clar, jo recordo això, que ells estaven molt al dia dels grups i que...
0: Ah, sí.
1: Això ha costat o com heu fet per escollir les propostes? Perquè, a veure, hi han coses molt interessants.
0: Escoltant a la gent també i mirant propostes i, bueno, clar, en aquest sentit jo personalment sóc un boomer total i després, clar, el meu camarada és el rock and roll. I, però, clar, idea d'haver-hi música que sigui per tothom. Després, l'entrada va ser fàcil, jo coneixia els de Holy Sinners i després vaig pensar que els Metal Busters hi havien de ser-hi per la seva trajectòria, que són joves, saps? I penso que està bé que sigui. I els altres han anat vinguent així, fetos, tinc amics que, bueno, clar, fetos també són de la nostra edat. Però, bueno, pensava que com a cap de cartell doncs estava molt bé perquè és molt idoni per la festa major, perquè fan música de taverna, gamberra i divertida.
1: Són més joves, no
0: I
1: t'enganyis, eh?
0: són més joves, ah, sí? Jo és que encara veig els futbolistes de la meva edat. Bueno, ja no, eh?
1: Ja no, ja
0: Ja.
1: no. Es va allargant, però ja no. No, no, l'Adrià,
0: Ja no, no. Ja.
1: justament l'Adrià Cortadellas és periodista, va estudiar amb mi.
0: Sí.
1: I jo vaig començar la carrera ja molt més tard, vull dir que ell deu tenir això, poder 5 o 6 anys menys que jo. O sigui, no arriba als 40, poder.
0: Ja.
1: Per dir, bueno, per dir-ho, ja li diré que no es conserva gaire bé perquè...
0: No.
1: Molt
0: Clar,
1: bé.
0: bueno, clar, és que la nit és molt xunga. Bueno, clar, és que és una feina, això
1: Sí.
0: d'anar a fer bolos i de música. I clar, és que els músics van amb ratxes també, saps? Ara van bé i després no van tan bé. I clar, vull dir, això també té un desgast, clar.
1: Tindrem per ordre... Vaya jardí. Tindrem per ordre Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Fetus, La Pau, Tura Sala i Holy Sinners.
0: Hi ha un canvi, hi ha un
1: Sí?
0: canvi, hi ha un canvi. Sí, hi ha un canvi perquè a Fetus, el baixista de Fetus, li han donat plaça interina que fa de professor, li han donat una plaça a Girona i a les 10 plegarà i vindrà. Li hem fet el canvi, hem posat Holy Sinners a les 10 i el Fetus a un quart de dues.
1: Va, perfecte. En tot cas, per això els grups són aquests. Vull dir que la gent vingui a primera hora i s'hi estigui
0: Els
1: fins al
0: grups són
1: final.
0: aquests. Exacte.
1: Perquè, a més, per ajudar amb això, també hi haurà food trucks i begudes, per tant, que no caldrà que es moguin gaire d'allà.
0: Exacte. Sí. I el que hi ha pel poble, que ja, entre tot ja es farà.
1: Molt bé, José, no sé si vols afegir alguna cosa més. Desitjar bona festa major.
0: Bueno, desitjar una festa major, que tothom vingui al Fira Músics, bueno, que gaudeixi de tot el que fan les entitats del poble que treballen per la festa major i res. Això, que a gaudir-la, no?
1: Suposo que content.

0: D'aquest monogràfic, de que es dediqui un monogràfic a una cosa que vas crear.
1: Home, sí, home, clar, que és un orgull. És un orgull, content de que es faci això, perquè al final és no sé si és un premi o és una mica un reconeixement, no, d'això, i que, bueno, que passa que costa, de que encara, saps, després de 25 anys intentant, doncs, que fer l'activitat al vespre gratuïta a la plaça, doncs que encara no s'ho han après, no? Vull dir que encara es continua fent...
0: T'hem perdut ara. Bé, no serà possible recuperar aquesta connexió, però en José ja ens havia explicat el més interessant de tot i ara escoltarem música. Per exemple, obriran el Fira Músics, els Metal Busters tenen un problema. I és que són tan petits que els cartells que vas trobant, a la que passen mesos o mig any, els seus membres han crescut.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: The album.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.